0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

per damunt dels nostres caps la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol. No sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle i tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per tu.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

reconec una llum diferent que travessa el menjador. Tant de bo es quedés eternament o almenys

Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

lo quiera en el mundo más.

ens impacta, se'ns clava. Per fora el cor ens deixa, ens aire. Cultrum, calma la ràbia, ho canviarem tot. Durem dins la pell sempre el tambor que ens ha fet créixer. Vivim rient i somiant junts. Serem sempre a cop de punt contra aquells murs que no ens deixen veure lluny.

El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir. Qualitat i innovació des de 1967.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Personal per obrador. Atenció al client per a botiga de regals i complements. Responsable de centre d'estètica. Assessorament financer.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació. Ajuntament.

El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir, qualitat i innovació des de 1967.

joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves. Now we've had...

0: Casa Tarradellas t'ofereix el temps.
1: Un dia més amb nosaltres, el Manel. Bon dia, Manel.
2: Hola, bon dia.
1: Pluja i més pluja.
2: Sí, déu-n'hi-do. La descarregada d'ahir va ser, bueno, en alguns punts molt forta. Destacar, per exemple, Sant Martí Sescors, amb 60 litres, o Pens, amb 36, 32,2 a Roda de Ter, 18,8 a Manlleu, 21 a Torelló. Va ser fenòmens, o sigui, punts locals, perquè, per exemple, a Torelló en caien 21 i, en canvi, a Sant Pere de Torelló i a Sant Vicenç no passaven dels 8,8 litres, per exemple, a Sant Pere de Torelló. Bueno, van ser ruixats molt irregulars. A Vic ens van quedar amb 11,3 litres i, per exemple, el que és la Guixa, Sant Fores, la Guixa amb 5,9. O sigui, va ser molt, molt irregular els ruixats que van haver-hi, però va fer una bona regada.
1: Les temperatures?
2: Temperatures de moment es mantenen doncs, força suaus, el que és al dematí, i de fet anirem, les temperatures aniran a anar més. Les mínimes avui, per exemple, a Torelló amb 11,1, a Sant Vicenç amb 9,9, tenim a dalt a Bellmunt amb 8,4, o a Pic, per exemple, la mínima ha estat de 11,2 graus. Temperatures, doncs, tal com deia, força suaus. Les màximes ahir es van quedar cap als 18-19 graus, un cop va passar la pluja van quedar cap als 12-13, i va fer una bona baixada. I, però, de totes maneres, avui ens ha llevat el cel ennuvolat, un banc de boira. En principi s'han de trencar una mica aquestes nuvolades. No acaba de fer net, encara a la tarda pot créixer algun núvol i donar algun ruixat. Sembla que seria més cap al Ripollès, nord d'Osona, però no desdescarta algun altre punt. I temperatures pujant. Avui ens podríem enfilar cap als 25-26 graus. I el que és a partir d'avui, doncs, temperatures amunt. Demà, per exemple, ja podem anar cap als 28, 29, i el que és el cap de setmana podríem arribar als 30 en algun punt fins a poder passar-los i tot. El que fa pluges, avui i demà encara a les tardes pot haver-hi algun ruixat, ja seria menys cosa i més dispersa i regular, i el que és el dijous en principi no marca pluja, i el cap de setmana doncs sembla que algun ruixat de tarda podem tenir.
1: Anirem parlant, de moment ens quedem això, no?, que les temperatures ja pugen i res, algun ruixadet puntual.
2: Sí, ha canviat la situació, torna l'anticicló, tot i així, cada de les tardes, bueno, allò que diuen, no?, pel maig cada dia un raig el podem tenir.
1: Manel Dot, gràcies un dia més.
2: A vosaltres, bon dia.

0: Casa Terradellas t'ofereix el temps.
1: Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Personal per obrador. Atenció al client per a botiga de regals i complements. Responsable de centre d'estètica. Assessorament financer.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

0: el Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia.
1: El Club de la Feina està obert els dilluns i els divendres de 9 a 12 i va destinat a persones que estan registrades a la xarxa Xaloc i que busquen feina. És per persones que no disposen d'ordinador a casa o que no tenen els coneixements necessaris per fer la recerca amb ordinador de forma autònoma. Aquí poden trobar ordinadors amb connexió a internet, poden fer impressió de currículum en cas de necessitar-ho, poden fer consultes al tècnic o fins i tot poden venir i els ajudem a fer un currículum de nou o a modificar el que té.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic també es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Quan de petits miràvem el cel estrellat i negre de la terra, no sabíem que el que hi vèiem era un temps que marxava per no tornar.

dus a dins inquieta i viva la crida dels esculls d'una terra llunyana somnis enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge, no ho dubtis i emprèn el vol. Aquí tens el meu desig. Camina, camina lluny, camina com qui vol saber-ho tot, camina fins a trencar-te. Camina.

Que quan siguis lluny, una cançó et torni a casa. Que quan s'enamorin de tu, no pretenguin tenir-te, només acompanyar-te. Que la vida no sigui només un llit amable, un passeig dolç. Que les coses que esperes no siguin com esperes quan les visquis. Que tinguis l'alegria dels dies clars. Que els matins et despertin sense precipicis. Que estimis molt algú sense que el necessitis. I no deixis que les ferides s'endureixin al cor, que no reposin el pou de l'ànima. Recorda, si plou dins teu, que caminar cura les ferides. Que viure, viure no és estar vius. Viure és l'actitud d'omplir la vida. La vida, allò que passa,

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Apassiona't amb Ràdio Vic.
1: Despedida y cierre va la vuelta en la rutina.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Hi ha molts dies que no t'ho sembla, però la vida sempre és de tots colors. El magazín de Ràdio Vic que t'acompanya cada dia des de la una del migdia fins que s'acaba, amb converses i opinions d'experts, col·laboradors i d'alguns que no tant, però entre tots ens ajuden a posar color a les ones de la ràdio. De tots colors, amb bones notícies pintades de color, són les Strip Notícies, el segell de la revista Strip. I és que ja ho sabeu, tenim la fórmula. La bona gent sempre genera bones notícies. I avui, com cada dia, en portem més d'una.
1: De tots colors, amb Joan Turró.
2: El magazín de tots colors, avui ens hem desplaçat fins a la seu de l'Ajuntament de Vic perquè ens atengui la regidora d'Educació, en aquest cas, la Bet Franquesa. Hola, Bet. Gràcies. Hola. Per obrir-nos les portes, perquè parlar d'educació és un tema que sempre ens interessa a tots moltíssim, i més ara que es costa el final de curs.
3: Bon dia a tothom. Bueno, ha estat un curs bonic, ha estat un curs que s'ha treballat, però sí que és veritat que s'acaba un curs amb, bueno, doncs exaltat amb aquestes vagues, eh? Però bueno, també podem entendre que l'educació està sostenint uns temes complicats, que és tot aquest flux migratori que fa anys que se sosté, i també està sostenint totes aquestes dificultats a les aules, que jo entenc perfectament que s'han de posar solucions. Però a part d'això, bueno, és un curs que hi ha hagut una matrícula viva més baixa que l'any passat, a Vic. És un curs en què les escoles de Vic han pogut anar treballant diferents projectes que, doncs, que s'han realitzat. Tenim un magnet a l'escola centre que ha anat avançant en els seus projectes, que s'ha pogut... Doncs...
2: Magnet, què és un magnet?
3: Un magnet és un projecte que ens ve donat des de la Generalitat, en què l'escola pren un compromís per 3 anys en el que l'escola busca un partner, o algú que en aquest cas ha set Beta, ha set aquesta institució lligada a la Universitat de Vic d'Investigació pels temes de medi ambient, i els hi dona suport en quant al treball, al currículum, i a més ha buscat un finançament per fer algunes intervencions concretes al centre. Amb això és com donar la volta i és donar ales i donar energia al centre per també visualitzar-se i per ajudar, sobretot es fan els magnets amb centres amb grans dificultats, amb centres que tinguin doncs, un nivell, de, en el nostre cas, de segregació important i poder-los donar la volta, però a nivell pedagògic i a nivell acadèmic. De dir, doncs, malgrat tot, nosaltres som capaços i posem eines i posem recursos i posem il·lusió i posem projecte.
2: Has apuntat també el tema de matrícula viva, no? Quants alumnes parles?
3: Ens han entrat des de el juny de l'any passat, Hem de pensar que l'estiu és un gran moment del flux, 348 alumnes, però les dades ens diuen que per Setmana Santa, que és on vam tancar, a finals del segon trimestre, només estàvem a uns 27 positius. És a dir, que també comencem a tenir molta sortida de gent que no s'acaba instal·lant a Vic, sinó que marxen cap a altres zones. Per tant, és un mes 27 al segon trimestre. Hem de veure com acabem,
2: Però això, tu que has estat mestre, no?, i coneixes perfectament el sector, clar, totes aquestes entrades, sortides...
3: És un desgast. És un desgast molt gran. Ara bé, també podem dir, bueno, en lloc de queixar-nos, ho hem de fer, en aquests moments, jo no estic pas dient que no, però què s'ha pogut fer? O què tenim a Vic? Què hem pogut treballar? Perquè això també en fem una fortalesa on puguem treure una altra mirada, no? Vam insistir molt nosaltres amb el Departament de la Generalitat i aquest any hem pogut treballar a Vic tot l'any sencer amb dues aules d'acollides intensives. Una aula d'acollida intensiva per alumnes de tercer i quart d'ESO i una aula d'acollida intensiva per alumnes de primer i segon d'ESO. Som l'única ciutat de Catalunya que tenim les dues aules. Sí que som model pilot, sí que estem a l'ull de l'huracà i ens estan vigilant de prop, però també val a dir que jo com a regidora manifesto i així ho he palpat en els consells escolars que vaig cada trimestre, amb que això ens ha destensionat moltíssim el neguit a l'ESO. És un altre el de primària, però a l'ESO sí que hem aconseguit baixar aquest neguit. Perquè bueno, t'arriba l'alumne al cap de mig any d'haver estat ja escolaritzat amb una immersió lingüística important i amb una situació a la ciutat important, perquè en les aules d'acollida intensiva hi tenim un especialista de llengua i un d'orientació i acompanyament psicopedagògic. Per tant, això ens ajuda moltíssim.
2: Ja havia existit una cosa semblant.
3: Havia existit, però llavors es va tirar enrere perquè sempre anem fent l'estir i la ronça amb aquella por i amb aquella mirada de la segregació. Jo sempre explico el mateix. Si jo me'n vaig a viure al Japó amb els meus fills i em diuen, mira, durant el primer mig any o durant el primer any no aniran a l'escola normal perquè faran japonès, han d'aprendre l'idioma. I allà els barregen amb gent que ve d'Alemanya, amb gent que ve de Sud-amèrica, amb gent que ve de Xina, amb gent que ve de Singapur. A mi em semblarà perfecte, jo no em sentiré marginada ni segregada. Per tant, també ens hem de començar a treure aquestes pors de sobre i parlar clar. Perquè quan el volum és el que és, una cosa és adquirir o assumir un alumne, però l'altra és assumir-ne 4 o 5 en una aula durant un curs que no parlen. I posar uns alumnes acabats d'arribar a fer filosofia, a fer història...
2: Sí, sí, és que això que expliques, Bet, en pas d'anar al Japó, no? La gent d'aquí que se'n va a treballar a Suècia necessiten primer aquesta formació, vol dir que són coses que veiem cada dia i que pensem a vegades estranyament que a casa no fan falta. Matriculacions, com les tenim?
3: Ara estem enmig del procés de la matriculació, la gent ja ha fet les sol·licituds, hem aconseguit tenir tothom controlat d'I3 que ha de fer la preinscripció, n'hem tingut alguns fores de termini, però ho tenim tothom situat, i en principi aquest any serà un any tranquil·let. Al Vic Centre no vam sortir amb grup singular, però hi ha hagut una demanda altíssima de gent autòctona que vol anar-hi, per tant aquesta escola sí que ens ha fet ja el tomb. Sí que hem tingut grups singulars al Paracoll, com a novetat, també molt contents perquè ha pogut començar, no? Comença aquest I3 amb un grup de gent que ha fet l'aposta per l'escola i per tant asseguren l'entrada a l'escola. I, bueno, doncs, en principi és un any que entre primeres i segones opcions quedarà tothom al lloc que ha sol·licitat.
2: Això és fantàstic, no? Feia temps que no devia passar.
3: Feia temps que teníem bastantes mogudes, sí, però clar, aquestes marees de la gent i de les influències i de les decisions d'última hora de cada família tampoc les podem preveure. Nosaltres podem preveure les places que Vic necessita. Sí que és veritat que aquest any hem hagut de tancar un grup a la Sínia, malgrat aquesta arribada de gent, també la natalitat és molt més baixa i per tant ja a Vic ja ens ha arribat aquest moment de la davallada. Sortim amb grups també amb ràtios més baixes, això ja fa temps que el departament ho va treballant, ja la ràtio 25 fa molt temps que no se sent, a primària, a secundària encara estem a ràtios 30, a Vic tenim la sort de ser de màxima complexitat bastants centres i ens permeten sortir a 27, però bé, a secundària hem d'anar encara baixant una mica les ràtios, però sí que a primària doncs anem arribant ja una mica en aquestes situacions més esperades per tothom.
2: Has apuntat ara el tema de la Sínia i m'ha sortit, no?, que fa pocs dies va sortir a TV3, humitats a la Sínia. Això com ho veieu? Perquè no és responsabilitat vostra.
3: Exacte. Aquest centre fa temps que pateix aquestes humitats. De fet, l'estiu passat es va fer una intervenció molt sèria a tota la teulada d'infantil. Vam aconseguir que el departament doncs, fes l'aposta, és un centre d'ells, és un centre de la Generalitat, encara fins al 2030 no serà de l'Ajuntament, per tant, la intervenció l'ha de fer ell perquè és el màxim responsable, però sí que amb l'ajuda dels nostres tècnics i amb el planning que la Generalitat tenia es va fer tota la teulada infantil a l'espera d'aquest estiu fer la teulada de primària. I de fet hi ha el compromís, jo tinc el compromís ferm de que hi ha els diners i que hi ha el projecte per fer teulada nova. És una teulada plana, a Vic no és un lloc per tenir teulada plana, quan plou i les humitats constants de la boira fa que aquestes teulades assumeixin molta humitat i per tant al final acaben passant el que passa. És molt trist tenir un centre així, però nosaltres des de l'Ajuntament sempre vam dir que la Generalitat havia d'assumir i havia de treure la cara perquè a vegades estem cansats de tapar-los ja masses draps bruts.
2: Uh-huh. Seguim parlant de temes on hi ha la Generalitat. Aquests dies hi ha hagut molta polèmica a l'entorn dels Mossos a l'Institut, no? S'han fet totes unes pel·lícules que potser no s'acosten massa a la realitat. Explica'ns una mica el dibuix com ha anat.
3: Sí, mira, jo com a titular diria que en aquest cas els mitjans de comunicació han destrossat el projecte. Però, dit això, a mi se'm va avisar. La idea va sortir del Departament, de la Generalitat, vull dir, exactament qui la va tenir la idea no ho sé. A nosaltres se'ns va avisar, se'ns va explicar un projecte. No ens va sorprendre massa el projecte perquè, de fet, ja existeix. El que ells plantegen ja existeix. És evident que no hi ha una persona referent per tota la zona, però sí que hi ha un treball constant en policia de proximitat, ja sigui pel cos de Mossos o sigui pel cos de Guàrdia Urbana. Per tant, tampoc era una novetat molt extremada. Ara bé, posar una persona referent única a la zona de Vic, ja sabeu que estem en un moment en què Vic és prova pilot d'aquesta zona de cogovernança educativa, per tant, ens truquen i ens diuen, escolta, dins de la prova pilot de la zona de cogovernança educativa, com veuríeu entrar una prova pilot amb un mosso d'esquadra que donés suport en aquells centres que més ho necessitin? D'entrada no ho veiem pas malament, i es van reunir amb els directors dels centres, els hi van explicar el projecte, i quatre dels centres van dir sí, nosaltres ja estem interessats, ja cap problema. Però salten les notícies a la premsa, s'expliquen com s'expliquen, que si els Mossos faran classe, que si no faran classe, que si emmanillaran els mitjos dels passadissos, que si els passadissos ja no es podrà circular correctament. Bueno, totes aquestes coses que s'ha fet tan banal, i els claustres es reboten i es tiren enrere. Però perquè l'ambient ja també estava molt escalfat d'altres temes, estem en un final de curs, els finals de curs sempre són més complicats, però bueno, vull dir que hi ha un centre de Vic que manté la postura, no és que siguin centres tampoc amb alumnes més conflictius que d'altres, ni molt menys, és perquè havien de decidir o ho provaven i ens va tocar Vic perquè tenim aquesta altra prova pilot. No, perquè tinguem més alta complexitat. Temes a treballar, n'hi ha moltíssims, i moltíssims que estaríem molt d'acord tots plegats, no? Temes de ciberassetjaments per a les xarxes. S'ha de dominar aquest tema i s'ha de poder explicar bé amb els adolescents, perquè són causants de molts problemes que comencen a l'aula i surten a fora de les escoles. Temes de consum puntual, però tant d'alcohol com de marihuana en aquest cas, o com d'altres tipus de drogues. Hi ha droga al carrer, hi ha droga als espais d'oci, i per tant han de poder estar informats. Temes de petits furs i petites fets una mica ja que ratllen entre el jugar brut i el delinqüència. Per tant, també podrien donar un assessorament als professors, als pares, a algun alumne concret. Vull dir que no és pensar que, sinó que és estar en la societat que estem i donar aquest cop de mà als claustres, als pares, a les famílies. També temes legals de separacions i de custòdies. Amb tot aquest tema també podrien donar un cop de mà amb aquestes coses. Acompanyaments, doncs, això, més psicològics, més, també podrien ser un suport de dir, doncs, això s'ha de derivar perquè això ja... Bé, totes aquestes coses podrien haver ajudat. Sembla que no, doncs escolta'm, també la Generalitat s'ha tirat enrere, doncs enrere estarem. Però no era una proposta ni tan descabellada, ni tan mal plantejada, ni tan violenta o tan agressiva com s'ha vengut.
2: Déu-n'hi-do, parlant de plats pilots, no? Que a Vic sempre sembla que ens toquen, també a l'hora de, doncs, aneu explicant, no?, el que esteu fent aquí en altres llocs, tens contactes amb regidors d'altres municipis en temes d'ensenyament. Quina és la situació que veus tu, no?, a nivell català, Vic, com estem?
3: No estem tan malament. Quan parlem, sí que ens trobem, esclar, amb altres regidors i sobretot gent més de l'àrea metropolitana, ells estan molt més... molt més tensos, hi ha molta tensió, hi ha molt hi ha negativitat, i nosaltres, jo sempre penso, bueno, doncs estem prou bé nosaltres, però bueno, com ho veig, s'ha de fer una aposta molt ferma per l'alumne amb necessitats educatives especials. No estan ben atesos, les famílies també ho pateixen, el professorat això el tensiona molt, i cal fer una aposta. A la comarca ho tenim molt mal resolt, només tenim el Centre d'Educació Especial de la Fundació Sant Tomàs, sort en tenim, però no hi ha res més. I està molt limitat de places. Llavors, des de Vic i des de comarca ho estem treballant per fer una ampliació important de places i potser desdoblar, no?, el centre amb dos espais diferents per poder-lo fer-lo créixer. I per altra banda, l'altra cosa que jo m'han sentit a dir i ho sap tothom, ja és Vox Populi perquè ho he dit al departament i a tot arreu, és una mica el paper dels EAPs. L'EAP és un equip d'assessorament psicopedagògic que en el seu moment va tenir molt de sentit quan tu tens un, dos alumnes en una escola amb dificultats que et vingui un especialista i t'ajudi, és fantàstic, però quan el 50% de l'escola té aquestes dificultats, que vingui un cop a la setmana o cada 15 dies l'especialista, no t'atreu de cap apuro. Per tant, hi ha 25 professionals fent això, itinerants, que si els poséssim un a cada centre, i seria totes les hores, i hi hauríem 25 centres coberts a Osona. Són molts.
2: Clar, jo he sentit diferents opcions, no? És evident que l'Estel està saturat, hi ha molta gent que ha demanat plaça i no pot, hi ha diferents opcions, una podria ser ampliar, no sé si és possible aquí a Vic, una altra fer un centre a la Serra d'Osona Sud, i també hi ha una proposta que jo he escoltat per primera vegada fa pocs dies, i és portar aules senceres d'aquesta canalla, no?, a les escoles, perquè ara hi començaran a haver espais, no? Aules hi ha amb tot el personal, com dius tu, i una podria ser Centelles, l'altra Taradell, l'altra... No sé com ho veus.
3: A veure, tot és possible si hi ha els recursos i si està ben pensat i ben organitzat. De moment encara no hi ha les escoles buides, per tant, també separar aquest tipus d'aules pot portar un greuge, que és que el professional queda més aïllat. També els professionals es fan companyia, no?, entre ells, però que s'ha de fer alguna acció contundent i potent amb aquesta escola i amb aquest servei d'alumnat amb centres educatius especials, és evident. Jo sempre penso que tot es pot provar i es pot tirar enrere, però si es prova s'ha de provar amb totes les condicions. Ja posen serveis als centres educatius. A Vic tenim moltes CIEs, aquest servei integral de l'educació especial a les escoles, que això vol dir un mestre més amb un educador, un que no acaba de tenir la titulació, posem-hi la titulació que vulguem, que poden atendre alumnat. Són aules pensades que en poden atendre 8, però és que n'hi ha 16, per tant, ja està desbordada l'aula. CIEs plus, sí, en lloc de dues persones són 3, però tornem-hi, si en poden atendre 8, n'hi ha 16, per tant, tampoc no ens acaben de resoldre, no? I llavors, bueno, jo penso que aquí hi ha una disfunció importantíssima i s'ha de poder fer valoracions molt ben fetes, i a vegades aquestes valoracions són costoses en el temps, Vull dir, no es pot fer amb una entrevista, necessita un període de temps i s'ha de recollir una sèrie d'informació i s'ha de poder rectificar, que l'altra cosa és aquesta. L'hem col·locat aquí, no és el millor lloc, però bueno, ara ja està col·locat. I ara tirar enrere ens comporta molta burocràcia. Bueno, que comporti la burocràcia que vulguis, però la persona ha d'estar ubicada al lloc que li correspon. Per tant, bueno, hi ha coses a fer. Jo sóc optimista i vull ser optimista. I penso que, i de fet estem treballant moltíssim, i l'Ajuntament de Vic estem pagant un projecte per veure si ens surten les coses i podem donar una resposta poder el curs vinent. Serà mitjans del curs vinent, perquè és evident que de setembre no arribarem, però hem treballat. La comunitat educativa ho sap, jo els informo dels passos que estem fent perquè, bueno, perquè vegin que també hi ha gent que ens movem i que ens importa el que ens expliquen i ens interessa, no? I volem buscar solucions. No són fàcils, però s'han de començar a caminar.
2: I una part importantíssima és si us escolten, no? Perquè ens trobem que tot això es controla potser massa des de Barcelona, no sé si reclameu més poder d'actuació des del món local. Quines opcions hi ha de que això funcioni?
3: Ens escolten perquè són molt pesats. Ens escolten perquè són molt pesats. Jo sempre... És que vaig un cop al mes al departament, a Barcelona, i a vegades penso que ja m'ho dien i tot, quan em veuen arribar. Però ens fem escoltar. Tenim la sort, en el meu cas, de que tenim un grup polític al Parlament molt potent a nivell d'educació, que també ens hi entenem molt i que, per tant, els hi passem tot, i ells ens apreten moltíssim a la consellera, i per tant, per això tenim també proves pilot i per això ens deixen fer coses. si el municipi respon, si el territori respon, ells també bueno, doncs entren més en negociació i en provar coses, no? Bueno, sempre es podrien escoltar més i ser més immediats, però també haig de dir les coses com són, que jo no estic queixosa en aquest cas, perquè quan hem anat, si més no se'ns ha escoltat, se'ns ha raonat el per què no, o se'ns ha donat el per què sí, perquè també era molt evident, quan et coneixes el territori i portes dades, doncs clar, això és important.
2: És important saber que s'hi està treballant i que s'estan fent tots els esforços, i també és necessari parlar de coses fantàstiques que estan passant, no? I una d'elles, que jo l'he viscut fa pocs dies, és el que estan treballant la canalla del consistori infantil, no? I aquest projecte cara de portar el català a les botigues i un bus voltant amb la publicitat i també. Com ha sortit tot això?
3: Bueno, és aquest treball transversal que també des de l'equip de govern ens encanta poder-lo fer. Llavors les coses les podem parlar, les comentem, i és evident que quan ajuntes, no, idees d'una i idees de l'altra, poden sortir coses molt, molt interessants. Llavors, des de la regidoria de llengua, amb la regidora Piella, teníem molt clar que la llengua i les escoles havien d'anar juntes, i va sortir de dir, doncs, plantegem aquesta dificultat, no?, de que quan anem a alguna botiga i et veuen que entres i tens un color de pell concret, se'n dirigeixen en castellà. Treballem, no?, a veure, nosaltres ja arriba un punt que dius, bueno, podem fer una campanya, podem dir-ho a l'associació de comerciants, podem, però posem-ho a les mans dels nanos joves, que són famílies molt potencials a que hagi passat això, i des d'una mirada més innocent, a vegades et poden donar idees, no? Llavors va ser una mica l'encàrrec que els hi van fer, estem molt preocupats per això, i va ser boníssim perquè ells mateixos ho deien. Diu, la meva mare es va fer les ungles, i ja ho diu, aquelles noies no entenen res. No, bé, però és d'aquestes, ells mateixos, la realitat que tots hem viscut, no? Evidentment, els centres educatius s'aboquen, els mestres s'aboquen, i ens varen portar moltes propostes, que també ens sap greu perquè hem portat uns refranys i unes frases boníssimes, que també hem de veure com ho acabem de fer. I vist això, vam dir que els hem de visualitzar, ho hem de visualitzar, a part de la xapa, que van tenir la idea de fer una xapa, per tant, tu entres en un comerç i veus el comerciant amb la xapa que diu a Vic compra en català, per tant, que saps que aquella persona estarà disposada a escoltar i a tenir paciència si encara tu no el parles prou bé, i que si no se't dirigirà en català més a poc, amb paciència, perquè tu puguis entendre'l, va sortir la possibilitat del bus. I vam dir, sí, tu, hem d'empaparar un bus. I llavors, bueno, hem iniciat la campanya, tenim l'opció d'empaparar el bus, i ara també tenim la novetat que a l'ascensor d'entrada a la plaça, a la vidriera principal, també hi tenim el logo del Avic Compra en Català, no? També, clar, els comerciants s'hi han abocat de seguida, ells ho veuen claríssim, per sort, Vic és, jo sempre ho dic, és hiperactiu, i tothom ho rep tot molt bé, i amb ganes i amb propostes. I han sortit els restauradors, dient, escolta, nosaltres també podríem ajudar amb tot això, i ara estem treballant amb una proposta d'aquests papers dels individuals dels bars, amb que també hi hagi el demanar les coses en català i tots els productes en català, no? Vull dir que contents de poder que les idees dels nanos, si puguem canalitzar-les amb els tècnics cap a aquesta visió i aquesta visibilitat de ciutat, no? Que ells entenguin que ser conseller infantil és treballar per la ciutat i visibilitzar coses a la ciutat.
2: Són fantàstics, eh? Jo vaig tenir l'oportunitat d'entrevistar-los i fins i tot un d'ells deia que li agradaria dedicar-se a la política.
3: Aquest any en tenim de potents, aquest any. Sí, ja han substituts. La gent que no pateixi, que l'Ajuntament continuarà funcionant, eh? Sí, sí.
2: Bet, acabem parlant una mica del que interessa bàsicament ara a tots els pares, que són els casals d'estiu. Quines opcions hi ha? És tot fàcil? Més fàcil?
3: Sí. Aquest any hem girat una mica, hem virat una mica el barco i traiem, a part de la proposta de l'Ajuntament, traiem a la proposta de les ajudes. De les ajudes familiars, que arribarem a un nivell mig-baix de la població per poder escollir el casal que tu vulguis. Ja sabeu que nosaltres, la nostra política també social, és aquesta d'empoderar a les

0: 1.000 euros amb ajudes perquè tu puguis escollir allà on el teu fill vol anar i allà on vols practicar. Durant l'hivern ja tenim tot aquest projecte socioeducatiu que anem acompanyant totes aquelles famílies que des del centre se'ns comunica o que nosaltres hem trobat a carrer perquè tinguem tothom fent extraescolars. Pensem que l'educació va més enllà de les portes de l'escola, per tant, a partir de les 5 hem de ser-hi. I a l'estiu també, a partir de, que acaba l'escola, hi hem de ser amb una proposta molt àmplia i el màxim de normalitzada possible per tothom. Vull dir, al final, a Vic estem tots convisquent, a les escales de veïnats, als carrers, i hem de continuar amb aquesta plurimulticulturalitat, convisquent i fent allò que ens agrada, perquè si no, a vegades limites una mica, no? Bueno, ja els posarem en els nostres a l'Ajuntament, també és com més fàcil, no? Quan les escoles ens truquen, truquen els educadors socials. Tinc aquesta família que em preocupa. Bueno, doncs, si et preocupa, parlem amb la família que triï. No ho pot pagar, que vingui a demanar l'ajuda. Unes ajudes molt simples, amb una aplicació al mòbil, bueno, que ja comencem a tenir-los acostumats, que un cop han pagat, pengen el tiquet i automàticament tenen aquests 160 euros per nen. Tinguis els fills que tinguis, si fan el gasto. A més, entrem la possibilitat que se'n puguin anar de colònies. També tenim uns escoltes que fan colònies, que tenen un preu. Bueno, doncs tot això també pot ser per aquest ajut, pot anar per qualsevol activitat d'estiu. Això pel que fa a matins fins a l'hora de dinar. I a les tardes hi ha una gran oferta a tota la ciutat, a tots els parcs, a totes les zones de places i llocs més amples, de les tardes d'estiu al carrer, que hi ha propostes per totes les edats i de tot tipus, que si més un circ, que si més esportiva, que si més, A part de les pistes escolars que obrim, extres a l'estiu, perquè tinguem llocs per anar a jugar a futbol, o per anar a jugar a bàsquet, o per anar a jugar a vòlei, o per anar a fer l'esport que vulguem, per poder anar repartint-nos per la ciutat, tampoc hagis de marxar del teu barri si vius a segons quins llocs, i puguis doncs tenir a prop de casa una pista equipada i no molestar a llocs poc adequats per jugar amb pilota, no? Tornem a obrir l'OAR Vic torna a quedar obert totes les tardes amb monitoratge, perquè també allà absorbeix molt el futbol, ja ho sabem tots, és l'esport estrella. Per tant, tornem a tenir tota aquesta obertura d'oferta a la ciutat perquè tothom pugui gaudir, puguem conviure, puguem estar i puguem disfrutar d'aquest espai, doncs, de no escolar, de vacances escolars.
1: Això també és una enveja per molts dels pobles veïns, no? Poden venir els nens d'altres llocs.
0: Sí, venir poden venir, però no tindran l'ajuda de l'Ajuntament de Vic que ens ocorrem, però sí, evidentment, Hi ha molta participació, vull dir, ja veiem que les coses es van consolidant i es van situant i la gent ho coneix.
1: I tota la informació detallada, on es pot trobar, on han d'accedir, on han d'anar.
0: Es dona a tots els nens de les escoles de Vic, es reparteix un a un el díptic, hi ha tota la informació, i si no, a la pàgina web de l'Ajuntament, posant casals d'estiu, automàticament salta tota la informació de tot el que tenim publicitat.
1: Bet Franquesa, regidora d'Educació de l'Ajuntament de Vic, gràcies per tota aquesta explicació i que tinguis un bon estiu.
0: Gràcies a vosaltres, igualment.

0: El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir. Qualitat i innovació des de 1967.
1: Ràdio Vic, 90.3 de la FM.
2: Ara que estem sentats, tots junts a mitjanit, briseta vora mar, records de l'Estartit. Recordes els matins, quan caiem a la platja des del llit, com si fos ahir.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern i Esquerra signen l'acord per aprovar els pressupostos que ara depenen del sí dels comuns. A banda de la línia orbital ferroviària o la majoria catalana al Consorci de la Zona Franca, els comptes acordats inclouen una partida addicional de 500 milions d'euros per a educació. Les dues parts han expressat satisfacció per aquest acord. La consellera Alicia Romero n'ha destacat l'augment pressupostari i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, els diners que es destinen a educació.
2: Estem satisfets d'aquest acord pressupostari que hem signat amb Esquerra Republicana de Catalunya, que creiem que ens permet

0: permetrà doncs, avançar i fer millorar les polítiques públiques amb un pressupost que, a més, creix.
1: Uns pressupostos que tenen la voluntat d'ajudar a l'hora d'enfrontar aquests reptes quotidians. Posen 500 milions addicionals en l'àmbit de l'ensenyament.
2: Els comuns mantenen l'habitatge com a línia vermella per signar els comptes, tot i que estan disposats a reformular algunes mesures per desencallar el conflicte a l'educació. És dimarts 19 de maig de 2026 i tenim més titulars. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, imputat per blanqueig de capital, Sonia Kerr.
3: L'Audiència Nacional investiga pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra després de la pandèmia. És el primer expresident de la democràcia investigat per corrupció i declararà el 2 de juny. Zapatero acaba de parlar i defensa la seva innocència.
4: Yo quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración.
2: Detingut el fill del fundador de Mango per la mort del seu pare.
3: Jonathan Andic està acusat d'homicidi imprudent per la mort del seu pare Isaac Andic, despenyat en una excursió a Montserrat. Els Mossos l'han detingut aquest matí i l'han traslladat als jutjats de Martorell per prestar declaració.
2: El govern declara l'interès general dels futurs campus de salut de Barcelona i Girona.
3: Es dona, doncs, prioritat absoluta a tots dos projectes perquè puguin ser una realitat com abans millor. Així ho ha dit la portaveu del govern, Sílvia Paneca.
5: Són dos projectes tractors, motors de desenvolupament local. Això és el que ha fet que puguem tramitar aquests projectes o fer la proposta que tinguin la declaració, el concepte de projectes estratègics.
2: En cultura, el Gremi de Llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria.
3: El Gremi alerta d'actuacions com les compres per a biblioteques que deixen fora les petites llibreries o els descomptes il·legals en les vendes directes a centres educatius.
2: En esport, setmana d'intensitat desigual per als tres equips catalans a la primera masculina de futbol, Roger Sánchez.
6: Amb l'Espanyol salvat i amb opcions remotes d'anar a Europa i el Barça ja campió, tot el focus de l'última jornada dissabte a la nit estarà posat sobre el Girona, que necessita derrotar l'Elx amb un Libi per no baixar segona.
2: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, avui estem tenint una jornada molt més tranquil·la que no pas la d'ahir, però encara en algunes comarques al llarg d'aquesta tarda i vespre s'acabaran escapant alguns ruixats. Serà bàsicament entre el Pirineu i l'interior gironí on tindrem aquests patacs d'aigua d'una forma molt puntual, però alguns d'intensos encara, sobretot a la capçalera del Fluvià i la capçalera del Ter. Arribaran alguns d'aquests ruixats fins a l'Alt Berguedà, fins al nord d'Osona, fins al Gironès o, per exemple, a les muntanyes de l'Alt Empordà. A la resta del país, una tarda més tranquil·la amb alguns núvols prims i prou, temperatura que comença a pujar i, de fet, a hores d'ara ja l'ambient és més càlid que no pas ahir a aquesta hora. Pel que fa al dimecres, més calor, la tarda ja portarà temperatures per sobre dels 30 graus al Pla de Lleida i el dimecres despertarà amb núvols cap a les comarques de Tarragona, amb algunes boires al prelitoral i la tarda tindrà algun xafaguet una altra vegada entre el Ripollès i la Garrotxa. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Lluís. Mil control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr, passant 4 minuts de 2:15.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, han signat aquest matí l'acord de pressupostos, ha estat al Palau de la Generalitat, un pacte que té una partida addicional de 500 milions d'euros per al sector de l'educació i que destina 400 milions més a pobles petits o 160 a la rehabilitació d'habitatges. A banda, el pacte pivota sobre acords extrapressupostaris, com per exemple el tren orbital, la nova governança del Consorci de la Zona Franca o la recaptació de l'IRPF. Sobre aquest punt, totes dues parts s'han compromès a aconseguir-lo mitjançant en el nou model de finançament. Bon Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. Després de l'encaixada de mans entre el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha valorat l'acord. A més del tren orbital, el Consorci de la Zona Franca o la Societat Mercantil per controlar l'execució en infraestructures, que serà tractat demà a la reunió bilateral Estat-Generalitat, el govern i Esquerra han pactat altres aspectes. Per exemple, 160 milions d'euros anuals per rehabilitar habitatges de nuclis antics, 100 milions per a la climatització de les escoles a executar entre aquest curs i el que ve, i 50 milions per fer continguts audiovisuals en català per les xarxes socials. Romero ha dit que l'acord és ambiciós, se n'ha mostrat molt satisfeta i ha lloat Esquerra Republicana.
10: Un acord que reforça la nostra voluntat d'autogovern, un acord
0: que pretén posar en marxa Catalunya, fer avançar el nostre país, un acord que té l'ambició de millorar la vida de la gent, millorar la qualitat de la vida de la gent, que aposta per la cohesió social, per la cohesió territorial i, sobretot, un acord que ens dona estabilitat.
9: El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha destacat que hi ha una partida addicional de 500 milions d'euros per ensenyament i ha animat el govern a fer-la servir per resoldre la vaga de mestres.
1: Aquest projecte pressupostari preveu 500 milions d'euros en l'àmbit de l'ensenyament i, per tant, preveu la possibilitat de que hi hagi una dotació destinada en aquest possible acord entre el govern i els sindicats.
9: Junqueras ha assegurat que no renuncia que Catalunya recapti l'IRPF. Espera que el govern espanyol ho inclogui dins la tramitació del nou model de finançament i, en cas negatiu, Esquerra ho inclourà en les esmenes.
2: L'altre soci d'investidura, els comuns, encara negocia amb el govern. De fet, aquesta tarda es tornen a reunir. Consideren que els comptes han de ser més ambiciosos, especialment en habitatge, una de les seves línies vermelles, mentre que Junts, en canvi, veu un acord sense ànima i que respon, diuen, a interessos particulars d'Oriol Junqueras. Mont.
9: Els comuns volen destinar 2.500 milions d'euros a l'habitatge i, segons la presidenta parlamentària, Jéssica Albiach, serà determinant per dir que sí als pressupostos. A més, Albiach ha ofert al govern alentir algunes mesures per tenir més diners per a educació.
10: Si el govern necessita més marge financer, més marge econòmic per poder arribar a un acord amb els sindicats educatius, nosaltres estem disposades a canviar, variar la intensitat de les mesures, fer-les més progressives si cal, si això el que permet és solucionar aquest conflicte. Per tant, al govern se li acaben les excuses i només esperem que a partir de demà puguem veure com el conflicte comença a resoldre's.
9: Des de l'oposició, el portaveu de Junts per Catalunya, Salvador Vergés, ha criticat l'acord perquè considera que no soluciona cap problema de país.
11: D'Esquerra Republicana. Esquerra Republicana ha demostrat amb aquest acord que realment el que volien doncs, era els pressupostos a qualsevol preu. Han posat per davant els interessos particulars i no pas el país, han deixat el país al marge, no han acompanyat l'autoestima que sí que té afortunadament doncs, la gent, els ciutadans d'aquest país. I ho veiem quan tenim en compte que el pacte d'investidura...
9: Junts ha dit que Esquerra Republicana ha anat acceptant rebaixes constants en diverses negociacions amb el PSC.
8: Notícies en xarxa.
2: L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, imputat per blanqueig de capitals dins de la investigació pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra després de la pandèmia. L'Audiència Nacional investiga els propietaris de la companyia, que tenen vincles amb Venezuela, i ha citat a declarar Zapatero el 2 de juny. És el primer expresident investigat per corrupció en democràcia a Espanya. Carina Bellver, bon dia.
12: Bon dia. La causa investiga fins a quin punt l'expresident socialista va pressionar el govern de Pedro Sánchez perquè rescatés l'aerolínia de la fallida arran de la pandèmia amb la injecció de 53 milions d'euros. Una companyia, però, que segons el jutge no reunia les condicions exigides per accedir a aquestes ajudes públiques. També s'investiga si Zapatero hauria cobrat fins a 10 milions en comissions il·legals que estarien en un paradís fiscal a Panamà. Tot plegat arran de l'amistat de Zapatero amb Julio Martínez, un dels detinguts administrador de la consultora de l'aerolínia, que hauria pagat fins a 400.000 euros a l'expresident per tasques d'assessorament. L'Audiència Nacional ha ordenat l'escorcoll del despatx de l'expresident a Madrid i de tres empreses més, entre elles una propietat de les filles. Se li investiga per fins a quatre delictes: tràfic d'influències, blanqueig de capitals, falsedat documental i organització criminal. És el primer cop en democràcia que un expresident del govern espanyol és imputat per la justícia.
2: I atenció, perquè fa poquíssims minuts que Zapatero ha parlat, ha fet les primeres declaracions de José Luis Rodríguez Zapatero davant d'aquesta imputació pel cas Plus Ultra. Carina, què ha dit l'expresident?
12: Doncs el president del govern ha defensat la seva innocència i s'ha posat a disposició de la justícia per col·laborar en aquest cas.
4: Además de ello, quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia.
12: El PP vincula Pedro Sánchez amb la corrupció i exigeix una compareixença urgent del president. Esther Muñoz, n'és la portaveu.
13: Todos esos delitos a los que se imputa la Audiencia Nacional al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero no se podrían haber llevado a cabo sin el concurso del gobierno. Acabaremos viendo a Sánchez decir que no conocía casi de nada a Zapatero, como hizo con Ábalos y con Cerdán.
12: El PSOE emmarca la imputació de Zapatero en una campanya de la dreta i l'ultradreta contra l'executiu que inclou jutges. La portaveu del govern espanyol, a més, ha descartat d'aquesta manera que el rescat de Plus Ultra sigui irregular. Elma Saiz.
14: préstamos desde las actuaciones y procedimientos absolutamente pulcros, transparentes, por cierto, autorizados por la Comisión Europea, validados por el TEJUE, validados por el Tribunal de Cuentas. Así que desde la tranquilidad, la confianza y el respeto fundamental a un principio que es la base de nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
12: Per la seva part, Vox reclama eleccions anticipades mentre sumari veu un nou cas de lawfare i posa en dubte l'actuació del jutge, com també fa Esquerra Republicana, mentre el govern català defensa la presumpció d'innocència de Zapatero.
2: És un altre dels titulars de la jornada. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, Isaac Andic, per l'homicidi imprudent en relació amb la mort del seu pare. Recordem que Isaac Andic va morir el 2024 en caure per un penya-segat durant una excursió per Montserrat. L'arrestat ha estat portat als jutjats a Martorell per tal de prestar-hi declaració. Allà hi tenim el nostre company de Martorell Televisió, Manel Gómez.
15: La investigació per la mort d'Isaac Andic, empresari i fundador de Mango, ha fet un gir inesperat gairebé un any i mig després dels fets. Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts el seu fill gran, Jonathan Andic, per un presumpte delicte d'homicidi. El detingut arribava al jutjat de Martorell quan faltaven pocs minuts per la una del migdia i ha arribat emmanillat i custodiat per Mossos d'Esquadra. A les dependències judicials ja es trobava des de primera hora del matí el seu advocat, Cristóbal Martell. Els fets es remunten al desembre del 2014, quan pare i fill feien una excursió per la zona de les coves de Sal Nitre, Collbató, a la muntanya de Montserrat. Només hi eren ells dos. Cap al migdia, els serveis d'emergència van rebre l'avís d'una caiguda en un barranc de desenes de metres. Quan els equips d'emergència van arribar al lloc, Isaac Andic ja havia mort. La primera hipòtesi va ser la d'un accident i fins i tot la causa va quedar arxivada al gener de 2025 per manca d'indicis de delicte. Però la investigació es va reobrir mesos després quan Mossos, Fiscalia i el jutjat van detectar contradiccions en el relat de Jonathan Andic. Tot i això, el fill del fundador de Mango ha mantingut sempre que la mort del seu pare va ser fruit d'una caiguda accidental.
2: Encara en clau judicial, l'Ajuntament de Solsona ha hagut de suspendre la 25a edició del festival que coorganitza amb l'Acadèmia Internacional de Música de la localitat a causa de denúncies públiques d'assetjament contra el president d'aquesta entitat. Les han fetes tres exalumnes del Conservatori del Liceu on havia estat professor, tot i que cap d'elles davant de la policia o la justícia. Solsona FM, Roser Clotet.
16: Segons una investigació publicada pel diari El Periódico, el representant de la Fundació i exprofessor de violoncel del Conservatori de Música del Liceu ha estat acusat presumptament d'haver enviat fotos despullat a dues noies durant la seva relació acadèmica i després. A més, una d'elles i una tercera afirmen que van patir tocaments dins de l'aula i l'intent de fer-los un petó dins del cotxe del professor. En aquest context, tant l'Ajuntament de Solsona com la Fundació AIMS consideren que cancel·lar el festival és la decisió més adequada per garantir que una situació aliena a l'activitat acadèmica i artística no afecti ni la trajectòria ni els valors del festival. Posen de relleu que l'AIMS ha contribuït a projectar Solsona internacionalment i ha descentralitzat l'oferta cultural d'alt nivell i l'ha apropat al territori.
2: El govern ha declarat d'interès general els futurs campus de l'Hospital Clínic de Barcelona i del Josep Trueta de Girona. El Consell Executiu dona així prioritat absoluta a tots dos projectes que considera estratègics per tal de poder accelerar els tràmits necessaris per la seva construcció i garantir que es compleixen els calendaris. Maite Polo, bon dia.
17: Bon dia. La declaració d'interès general facilitarà l'aspecte energètic que els futurs campus puguin accedir a una tramitació prioritària en els permisos de connexió a la xarxa elèctrica i també en la seva capacitat. A més, en el cas del Clínic, la declaració farà possible que els terrenys de l'Avinguda Diagonal de la Universitat de Barcelona, qualificats ara com equipaments esportius, es puguin destinar al nou campus. Són 300.000 metres quadrats. El govern de Salvador Illa qualifica els dos projectes d'estratègics perquè aniran més enllà de l'àmbit estrictament sanitari i impulsaran les zones i ciutats on estaran ubicats, Barcelona, Girona i Salt. La portaveu del govern és Sílvia Paneque.
5: Són dos projectes tractors motors de desenvolupament local. Això és el que ha fet que puguem tramitar aquests projectes o fer la proposta que tinguin la declaració, el concepte de projectes estratègics. Això a la vegada també ens permet accelerar els tràmits urbanístics vinculats a aquests dos projectes, tant del Clínic com del Trueta, i energètics.
17: Paneque ha explicat que des de divendres ja està adjudicat l'equip d'arquitectes guanyador del concurs per construir el campus de salut de Girona, més de 130.000 metres quadrats.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Són 3:15. Crida la serenitat per reconduir el conflicte educatiu, ho ha dit així la consellera Esther Niubó a la Comissió d'Educació al Parlament, on ha reiterat la mà estesa als sindicats en vaga, a qui demana per cert realisme per tal de trobar solucions viables. Esther Minguell, bon dia.
18: Bon dia, Esther Niubó ha explicat que la proposta que presentarà demà a la reunió amb els sindicats s'emmarca en l'acord ja signat amb la UGT i Comissions Obreres i que pretén atendre millor la complexitat de les aules, reconèixer la carrera docent i la millora educativa. Niubó confia continuar treballant per arribar a consensos.
19: Una crida al compromís i a la serenitat i a distingir també entre allò que podem fer ara i que suposarà un gran pas de gegant respecte a on érem i allò que haurem de continuar treballant plegats amb la mateixa decisió, amb el mateix rigor en els propers cursos. Perquè el que ens hauria d'unir i permetre avançar segurament és molt més important que allò que avui ens separa, que és l'enfortiment i la millora del sistema educatiu, el reconeixement dels i les professionals i la garantia del dret a l'educació de tots els infants i joves.
18: Els sindicats per ara no han rebut la proposta que volen valorar abans de confirmar l'assistència a la reunió de demà a la tarda. A la comissió al Parlament, Niubó ha defensat de nou el pla pilot dels Mossos d'Esquadra als centres educatius per explorar fórmules per reforçar la convivència escoles-instituts. Sobre la infiltració policial en una assemblea de docents s'ha remès a les explicacions donades pel Departament d'Interior.
2: Tot plegat mentre continuen les jornades de vaga i les protestes dels docents. Avui és el torn del Maresme i els dos Vallesos. Mestres i professors es concentren a aquesta hora a la Roca del Vallès. Anem fins allà. Vallès Oriental Televisió, Marc Mossegui, bon dia.
20: Hola, bon dia. Doncs efectivament, com bé deies, ens trobem ara mateix aquí a la plaça de la Vila de la Roca del Vallès, davant de l'Ajuntament, on fa uns pocs minuts ha acabat la lectura d'un manifest que ha anat a càrrec d'aquesta comitiva que ha sortit aquest matí del Maresme, ha passat per Granollers, on ha recollit bona part d'aquests professors i ha acabat aquí a la Roca del Vallès. Ara estan fent un dinar de carmanyola i la idea és que després de dinar passin per casa del president Illa a seguir amb les seves reclames.
2: Gràcies, Marc. En directe des de la Roca del Vallès. Un altre front amb què els sindicats pressionen el govern és el bloqueig d'excursions i colònies de cara al curs vinent. A aquest debat, en les últimes hores, s'hi ha afegit una nova veu, la d'Escola Entorn, una associació que agrupa més d'un miler d'entitats educatives i culturals d'arreu de Catalunya.
3: Reclamen que les sortides es protegeixin com a part essencial de l'aprenentatge i demanen al departament i als sindicats que trobin una sortida al conflicte. La presidenta de l'associació, Cristina Búcar, ha destacat que les sortides són essencials per que els alumnes coneguin què hi ha més enllà del seu entorn i que també són una eina molt útil per a estudiants nouvinguts.
21: És imprescindible que s'arribi a un acord que doni seguretat també al professorat perquè puguin sortir de l'aula amb garanties, no? Sense por i amb la seguretat de que tenen ràtios més petites, de que és més difícil que hi hagi accidents. Entenem perfectament que molts professorats, segons de quins centres i de quins entorns, els costi més sortir perquè és perillós.
8: Notícies en xarxa.
2: El tram entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders del corredor mediterrani està a prop del col·lapse i amb la posada en marxa del tercer fil s'acabarà de saturar. És el que apunta un nou estudi que constata que se superarà el 100% d'ocupació de la capacitat teòrica de la via, quan ara està en el 85%. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
22: Actualment, en el tram entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders hi passen 170 trens diaris, 27 de mercaderies i 143 de passatgers. En un escenari inicial, amb la posada en marxa del tercer fil a finals de 2027, es passarà a 224 circulacions. El portaveu de la plataforma Mercaderies per l'Interior, Eugeni Sedano, demana a l'Estat i a la Generalitat que accelerin els estudis per trobar una solució per l'interior.
23: Una via per l'interior, pel prelitoral, i lluny de nuclis poblats, atenent que donarà resposta a que els passatgers anem per la costa, que és fonamentalment on viu la gent, i les mercaderies tinguin una via segregada, una via pròpia, que passi per l'interior, pel prelitoral, lluny de nuclis poblats.
22: Amb la saturació de la infraestructura, les mercaderies que no puguin circular per ferrocarril hauran de fer-ho per carretera, afegint també més vehicles a l'AP7.
2: I és moment per a la cultura. El Gremi de Llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. El Gremi alerta d'actuacions com, per exemple, les compres per biblioteques que deixen fora les petites llibreries o els descomptes il·legals en les vendes directes a centres educatius. David Navarro, bon dia.
24: Bon dia. Passat Sant Jordi, potser el millor moment de l'any per a les llibreries, el sector fa un toc d'atenció. Alerta que amb un o dos moments de vendes intenses a l'any difícilment pot sobreviure. Més, quan un cúmul de males pràctiques, no totes il·legals, el van erosionant. Per això, llança la campanya Combat la distopia, tria la llibreria, denuncia les compres públiques que deixen fora la majoria de llibreries, els descomptes il·legals i la venda directa a algunes fires i festivals literaris. El propietari de la llibreria Sendak, Aitor Martos, ha reclamat suport per garantir el futur d'uns comerços molt propers als ciutadans.
0: Ens veiem necessitat de fer com un toc d'atenció, perquè creiem sincerament que, tal i com estan evolucionant les coses, la supervivència de les llibreries, tal i com les tenim enteses ara, és complicada.
24: El gremi treballarà els propers mesos per parlar amb l'administració, AFAS i centres educatius i amb altres baules de la cadena del llibre per poder tallar aquestes males pràctiques. També posaran en marxa altres actuacions per fer visible la situació que viuen moltes llibreries del país.
2: La música i l'art contemporani tornaran a omplir espais singulars de Vic. Seran la desena edició del So de les Cases, del 29 al 31 de maig. El cicle compta amb 14 espais participants, 5 dels quals s'estrenen per primera vegada. El 9FM, Núria Perera.
1: Entre els nous espais hi ha la plaça de Don Miquel de Clariana, on el creador emergent Lluís Rubió celebrarà els 10 anys de trajectòria amb actuacions sorpresa. També s'hi sumen la Capella del Rosari, la Capella del Cementiri, la Casa Galadies i la Casa Consistorial, on l'Envic actuarà entre documents històrics de l'Arxiu Municipal. Ho explica Esther Coma, regidora d'Urbanisme.
6: Procurem buscar espais que tinguin diferents virtuts, des dels espais més urbans, des dels patis i jardins, espais més recollits com les capelles que acostumen a no ser doncs, transitats per la ciutadania, i també altres espais doncs, que per nosaltres representen un simbolisme.
1: Per commemorar els 10 anys, el cicle incorpora la mirada de les cases, una aposta per la transversalitat artística. En total s'oferiran una quinzena de propostes musicals i més d'11.000 places gratuïtes.
2: I encara un apunt més en clau cultural. El Bo Cultural Jove permetrà a partir d'enguany adquirir instruments musicals, materials per a la creació artística i cursos presencials i en línia relacionats amb la cultura i les arts.
3: A més, el Ministeri de Cultura col·laborarà amb entitats del tercer sector per difondre la pròxima convocatòria i arribar a sectors més vulnerables. El govern espanyol també ha aprovat la renovació del programa Cinema Sènior amb una dotació d'11,5 milions d'euros.
2: I ara sí, arriben els esports. Que ens porta Roger Sánchez. Molt bon dia, Roger. Dissabte acaba la primera masculina de futbol i el Girona se la juga.
7: Bon dia, Marta. És una setmana final de Lliga de diferents intensitats per als tres equips catalans. El Girona buscarà la permanència a Montilivi contra l'Elx. Només li val guanyar. Mentre que l'Espanyol, ja salvat, tancarà la Lliga a casa, fins i tot amb opcions remotes d'anar a Europa. I el Barça, ja campió, disputarà un duel intranscendent al camp del València. La setmana sí que és decisiva per al Barça, en aquest cas femení, que disputarà dissabte a Oslo la final de la Champions contra el Lió. Avui Irene Paredes no s'ha exercitat en l'equip, mentre que sí que ho ha fet Caroline Graham Hansen després de dues setmanes de baixa per lesió. Encara pel que fa als equips femenins de casa nostra, Badalona Women ha renovat el tècnic Marc Ballester per una temporada més. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
10: La temporada del conjunt badaloní, que encara no ha finalitzat, ha estat de consolidació total en tots els aspectes. La continuïtat del projecte a les mans de Marc Ballester és la millor notícia. Escoltem a Marc Ballester després de la seva renovació.
25: Tot això, molt content de poder, sobretot, començar de zero. No? Un projecte perquè sí que aquesta temporada vaig haver d'entrar en un moment doncs, complicat, amb la temporada ja avançada, i sí que crec que vam tenir un tram molt bo, les semifinals de Copa de la Reina, el jugar aquí a Badalona contra el Barça i treure un resultat molt meritori. Crec que durant aquell tram és quan l'equip va assolir el seu nivell més alt, però sí que crec que en aquell tram va ser quan doncs, també vam començar a parlar de la temporada vinent, començar a preparar també una miqueta doncs, tot amb temps, cosa que anys anteriors no hem pogut fer perquè no ens hem salvat fins a l'última o la penúltima jornada.
10: Recordem que el pròxim compromís del Badalona Women serà dimarts de la setmana que ve al Municipal de Palamós contra el Real Madrid.
7: Pel que fa al bàsquet, la situació de Xavi Pascual continua centrant l'actualitat. El tècnic del Barça sembla que deixarà el club a final de curs per signar pel Dubai. El president electe blaugrana, Joan Laporta, vol mirar de convèncer Pascual si bé la decisió del tècnic de Gavà sembla ferma. Qui sí que renovava ahir com a entrenador de l'Espart Girona era Roberto Íñiguez. L'entrenador se sent amb moltes ganes de continuar al club.
26: Siento agradecimiento al club, a los dirigentes por confiar en mí. Eso en primer lugar, y en segundo lugar estoy muy orgulloso de seguir representando a este equipo, a la ciudad y a una afición que son muy especiales para mí, como siempre he dicho.
7: Un Espart Girona que ha anunciat avui la marxa d'Erika Carter, que ha jugat aquest últim curs a Fontajau. També s'anuncia avui la renovació d'Antonio Rama al capdavant del Freiquim Balomano Granollers. Arribarà als 12 anys al càrrec quan acabi aquest contracte el 2029. De segon tindrà a Robert Cuesta, fins ara tècnic del femení. Rama es mostra molt satisfet amb aquesta continuïtat.
27: Molt content per aquesta renovació, per aquesta ampliació del projecte i de seguir al capdavant doncs, del primer equip del club que ha estat de la meva vida. La novetat d'incorporar el Robert en el cos tècnic, que jo soc crec que segur que ens ajudarà moltíssim i podrem seguir avançant, evolucionant i millorant tots junts.
7: Pel que fa al waterpolo, aquesta nit arrenca el playoff pel títol de la divisió d'honor femenina. A les 9, el Sant Andreu i el Terrassa es troben a Barcelona en el primer partit de les semifinals que es disputa el millor de 3. També avui es definirà la final del playoff pel títol de la divisió d'honor masculina. Sabadell i Barcelona es trobaran a Can Llong a les 8 en el partit decisiu de la sèrie de semifinals després d'un triomf per a cada equip fins ara. Ràdio Sabadell, Pau Vitorí.
4: Els mariners esperen contrincant després de resoldre la seva semifinal davant el Terrassa per la via ràpida. En canvi, el club va salvar el match ball en contra a la Nova Escullera amb una exhibició defensiva. 4-8 es van imposar els de Quim Colet a la piscina del CNB. Edu Lorrio és el porter i capità de l'equip.
9: Ahora, encarar este último partido, este partido de la misma manera que hemos hecho este segundo, con más tranquilidad, sabiendo que si hacemos las cosas bien tenemos muchas opciones de pasar, que tenemos el factor cancha a nuestro favor y que esperamos que toda la afición venga a animarnos porque será un partido muy, muy disputado.
4: Per tant, Can Llong dictarà sentència en aquest tercer i definitiu partit de la semifinal que arrenca a les 8 del vespre.
7: En aquesta final masculina de waterpolo ja espera el Barceloneta una final que arrencarà diumenge.
2: Gràcies, Roger Sánchez, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà a les 2. Bona tarda.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.
2: Ràdio Vic. Fes la teva.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir. Qualitat i innovació des de 1967.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, la música que tu vols.

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

0: Estrip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Estrip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, la música que tu vols.

Les estrelles són fars a l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana, somnis enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge, no ho dubtis i emprèn el vol. Aquí tens el meu desig. Camina, camina lluny, camina com qui vol saber-ho tot, camina fins a trencar-te. Camina.

quan siguis lluny, una cançó et torni a casa. Que quan s'enamorin de tu, no pretenguin tenir-te, només acompanyar-te. Que la vida no sigui només un llit amable, un passeig dolç. Que les coses que esperes no siguin com esperes quan les visquis. Que tinguis l'alegria dels dies clars. Que els matins et despertin sense precipicis. Que estimis molt algú sense que el necessitis. I no deixis que les ferides s'endureixin al cor, que no reposin el pou de l'ànima. Recorda, si plou dins teu, que caminar cura les ferides. Que viure, viure no és estar vius. Viure és l'actitud d'omplir la vida. La vida, allò que passa,

Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia.
1: El Club de la Feina està obert els dilluns i els divendres de 9 a 12 i va destinat a persones que estan registrades a la xarxa Xaloc i que busquen feina. És per persones que no disposen d'ordinador a casa o que no tenen els coneixements necessaris per fer la recerca amb ordinador de forma autònoma. Aquí poden trobar ordinadors amb connexió a internet, poden fer impressió de currículum en cas de necessitar-ho, poden fer consultes al tècnic o fins i tot poden venir i els ajudem a fer un currículum de nou o a modificar el que té.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic també es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.

0: viure la vida que hem tingut i també la que vindrà.
1: Ara som gegants.
2: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
3: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
2: Strip, la revista de les bones notícies.

sé què pondre el meu sol, sé fer mal, soc de vidre, soc guspira, estel i carícia. Faig del drama tres muntanyes, faig allò que tots esperen, faig i roures branques tendres, soc el terra amb l'herba seca.

0: Ràdio Vic, la música que tu vols.
1: La cau d'orella em deia suau. Des dels teus anys viscuts.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: L'acord entre el govern de Salvador Illa i Esquerra pels pressupostos marca un gir polític important després de mesos de bloquejos i negociacions difícils. El govern havia arribat a retirar els comptes per falta de suport i advertia que Catalunya podia deixar de mobilitzar prop de 1.500 milions d'euros en noves inversions i despesa pública si no hi havia pacte. Esquerra ha aprofitat la seva posició clau per obtenir concessions de gran impacte polític i econòmic. El pacte preveu una inversió de 527 milions d'euros fins al 2029 per reforçar l'Agència Tributària de Catalunya amb l'objectiu de preparar-la per gestionar una part més gran dels impostos, especialment de l'IRPF. També inclou el compromís d'impulsar el tren orbital entre Vilanova i Mataró, un projecte valorat en més de 5 milions d'euros i una major presència catalana al Consorci de la Zona Franca. Per al govern d'Illa, aquest acord és imprescindible per garantir estabilitat i demostrar la capacitat del govern. Per Esquerra, és una manera de justificar la seva influència política després de la pèrdua de pes institucional dels últims anys. El missatge dels republicans és clar: sense Esquerra no hi ha majoria possible. Ara tot queda pendent dels comuns. Si donen suport als pressupostos, el govern superarà el principal obstacle de la legislatura. Si fallen els suports, Catalunya continuarà amb uns comptes prorrogats i amb una sensació creixent de paràlisi política. És dimarts 19 de maig del 2026. Soc l'Ona Fàbrega i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, l'Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès. I ja sabeu que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí i que no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui al Territori 17, a partir de 9:45, parlarem amb la Carme Rodríguez i l'Anna Casals, una de les organitzadores de la Jornada Solidària de la Recompensa que es va celebrar aquest dissabte als Hostalets de Balenyà. I després parlarem amb els directors del programa Discapacitem, la Mònica Jofre i Miquel Giol, sobre aquesta última temporada. Farem un repàs. Tocades les 10 del matí, ens endinsarem en el món econòmic amb Joan Carles Arredondo, cap d'Economia del 9-9 del Vallès Oriental. Avui amb ell parlarem i analitzarem l'informe Fènix, en el qual un grup d'experts, la majoria economistes, posen la vista sobre alguns dels mals que han portat a que l'economia catalana creixi a bon ritme. I després de 10:45 serà el moment de veure què s'hi cau a Twitter, com sempre, de la mà de Guillem Sánchez. I el programa l'acabarem amb el traster, la tertúlia d'estar per casa amb la Laia de Déu i l'Isaac Muntades. Tot això en un Territori 17 que ara comença i ho fem posant-nos al dia. Dotze persones van resultar ferides divendres a la tarda a causa de l'incendi que es va originar en un pis del bloc que fa cantonada entre el carrer Sant Sebastià i l'avinguda Diputació de Roda de Ter. Els serveis d'emergències van rebre l'avís a 6:45 del matí, Andreu.
2: El SEM va atendre fins a 14 persones, principalment per inhalació de fum. D'aquestes, 9 van ser traslladades de l'Hospital Universitari de Vic amb pronòstic menys greu i 3 més van ser ateses al CAP. Les altres dues no van requerir més atenció. Quan va arribar els bombers, van acabar de rescatar per la façana amb escala manual els veïns que quedaven als immobles, mentre es treballava l'extinció de les flames. Quan va tenir el foc extingit, es van dedicar a revisar l'immoble. Finalment, es va decidir precintar l'accés al bloc i, en coordinació amb el Departament de Drets Socials i el Consorci de Serveis Socials, l'Ajuntament va treballar en el reallotjament dels afectats, alguns a cases de familiars i altres en allotjaments de municipis veïns.
0: I els Mossos d'Esquadra van detenir entre els dies 13 i 14 de maig 5 homes entre 22 i 36 anys com a presumptes autors de 18 delictes de robatori amb força, Andreu.
2: La investigació es va iniciar arran d'una sèrie de robatoris comesos entre el novembre del 2025 i el maig del 2026. Tots els fets compartien un mateix modus operandi. Els autors, un grup de joves que actuava de manera coordinada, accedien als domicilis mitjançant escalament o forçant portes i finestres, principalment en horari nocturn i aprofitant l'absència dels habitants. De l'interior sostreien joies, diners, material electrònic, eines i bicicletes. Divendres es va dur a terme una entrada i escorcoll en un local de Manlleu que els investigats utilitzaven com a domicili i magatzem. A l'interior s'hi van localitzar diversos objectes presumptament sostrets, així com altres indicis relacionats amb els robatoris investigats. Els detinguts estan relacionats amb 18 delictes de robatori amb força en interior de domicili, algun en grau de temptativa, 16 a Manlleu i 2 a Roda de Ter. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.
0: I l'exèrcit d'Israel va començar ahir al matí les operacions per interceptar la cinquantena de vaixells de la Global Summit Flotilla que navegaven prop de Xipre a unes 260 milles nàutiques, és a dir, uns 480 quilòmetres de la costa de la Franja de Gaza. S'hi dirigien després de sortir del port turc de Marmaris la setmana passada com a última etapa del trajecte per trencar el bloqueig i portar ajuda humanitària a la zona, Andreu.
2: La manlleuenca Ariadna Masmitja, coneguda com a Masmi, ha tornat a ser interceptada. Explicava que veia una embarcació de grans dimensions, com l'última vegada quan ens van posar en aquest vaixell a presó. Dos vaixells militars i una llanxa ràpida que s'acostaven als vaixells del seu voltant. Al 9-9 hem pogut parlar amb ella.
1: Nosaltres estem fent una acció totalment legal, que qui està cometent una acció il·legal és l'estat sionista i genocida d'Israel, aturant-nos al mig del mar, segrestant-nos. Estem a 260 milles de Gaza, per tant, estem a aigües internacionals. Estem a prop de Xipre, no sabem si ens volen portar a Xipre, si ens volen portar a la Palestina ocupada. Però una vegada més, això, denunciar doncs, tota la col·laboració d'altres estats que estan permetent i que estan ajudant a que això pugui passar.
2: Masmitja, que forma part de l'expedició juntament amb el tonenc resident a Vic, Pau Pérez. L'activista lamentava una vegada més la impunitat que té d'actuar en aigües internacionals amb la complicitat i silenci dels nostres governs, la Unió Europea i organismes internacionals. També animava a tothom a seguir posant a Palestina al centre i a sortir al carrer per defensar aquest poble i aquesta lluita.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, va donar el tret de sortida a la Festa Verdaguer aquest cap de setmana fent una defensa de la llengua catalana i del valor real de les paraules posant la seguretat com a exemple. Andreu Jiménez.
2: La defensora de la llengua catalana va travessar tot el discurs de la consellera d'Interior, Núria Parlon, que enguany ha estat la convidada a la Festa Verdaguer. En el seu Parlament, amb menys concurrència de l'habitual, Parlon afirmava que som el resultat d'aquella valentia de persones com Verdaguer.
3: La cultura catalana no és un fet inevitable. És el resultat de moltes persones que en moments difícils van decidir resistir a través de la bellesa. Folgueroles no és només el lloc on va néixer el nostre gran poeta nacional, Jacint Verdaguer, és un dels llocs on Catalunya va aprendre a tornar-se a dir a si mateixa.
2: La consellera també va prendre com a referència el lema d'enguany de la Festa Literària. A la llum de la veritat, se descobresca la infàmia dels articles en defensa pròpia per remarcar el valor de la paraula i del fet de poder construir veritats compartides en el moment actual. També ho explica la directora de la Fundació, Jordina Boix.
3: La paraula com a forma de seguretat col·lectiva. Que la paraula serveixi per revelar i no per ocultar. Té una de les vulnerabilitats més silencioses del nostre temps és precisament aquesta. La dificultat creixent de construir veritats compartides.
4: Té una mica aquesta mirar la realitat a dia d'avui que ens interpel·la amb el que veiem, no? Coses que segurament en un entorn més bel·licista, amb unes declaracions que sovint topen amb els drets humans, doncs entrar en l'humanisme de Verdaguer ens semblava molt pertinent.
2: Abans d'assistir a la missa en record de Verdaguer, la consellera va visitar la Casa Museu Verdaguer i el Mercat de Llibre Vell de Poesia. Allà hi havia en David, amb llibres sobre el poeta i història local.
5: En aquesta fira porto llibres dedicats d'ell, l'obra seva i sobre Verdaguer, i després porto història local i poesia catalana en general, també. I soc un llibre antiquari i treballo aquests llibres.
2: En acabar, Parlon va dipositar l'ofrena floral al padró al monument de l'escriptor. També va seguir els ballets a Folgueroles i va complir amb el ritual de donar una volta a la plaça a pas de dansa acompanyada d'un dels balladors i seguida per l'alcalde Miquel Serra. Uns ballets que enguany han comptat amb més torres que mai.
0: I el Ripollès rep 736.000 euros de la Generalitat per poder fer obres a les escoles públiques, Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
6: A principis d'abril, la Generalitat de Catalunya va aprovar un fons de 100 milions d'euros destinats a fer obres de manteniment a les escoles públiques del país. Cal recordar que un de cada quatre centres educatius es va construir abans del 1960 i estan molt envellits. La mesura beneficiarà 723 municipis, dels quals n'hi ha 11 del Ripollès, on s'hi destinaran gairebé 736.000 euros. La vila més beneficiada és Ripoll, amb gairebé 156.000 euros, i que té dues escoles públiques, el Tomàs Reguer i el Joan Maragall. L'alcaldessa Sílvia Orriols encara no sap a què es podran destinar.
7: I ara el que farem serà convocar una reunió amb els dos centres públics que tenim al municipi per detectar quines són les màximes deficiències de cadascun dels centres i determinar a veure quines cal prioritzar, quines obres o rehabilitacions cal prioritzar i veure doncs on destinem aquest import.
6: Sant Joan de les Abadeses ha rebut més de 59.000 euros. L'alcalde Ramon Roquer valora molt positivament l'aportació del govern i han de valorar amb l'AFA on s'invertiran.
8: En el cas de Sant Joan de les Abadeses tenim l'edifici Mestre Andreu, que encara hi tenim ubicada l'infantil de la primària, que és un edifici més de 100 anys d'història i, per tant, comença a tenir problemes de tot tipus que segurament no podem resoldre amb aquests pràcticament 60.000 euros que el govern ens farà arribar a través d'aquesta convocatòria. Nosaltres, de fet, ja fa temps que diem que l'edifici Mestre Andreu, en el seu conjunt, és un edifici obsolet, és un edifici amb 100 anys d'història, és un edifici que no té els espais, no té les possibilitats com a edifici que diguem que el nostre escola necessita i, per tant, per això fa anys que reclamem doncs, que el departament ens construeixi un nou edifici per l'infantil i per la primària.
6: Cal recordar que ja hi ha prevista una segona fase per portar l'escola d'infantil i primària a la Coromina del Bac, on ja hi ha l'edifici de secundària. Sí que ho tenen més clar a Camprodon, Planoles i Ugassa, sentim a Xavier Guitar, David Verge i Albert Solà, els alcaldes d'aquests municipis respectivament.
9: Hem fet una inversió molt gran a l'escola i, per tant, el que farem és aquests diners que ens arriben aquest setembre-octubre els utilitzarem per la inversió que hi hem fet a l'escola, que és tema sàtir, tema pintura, tema finestres, tema cortines.
10: La destinarem a el que és fer els lavabos nous dels grans, dels nens i nenes entre 7 i 12 anys, que els lavabos són molt vells i s'han de fer nous. Després arreglarem totes les canonades de calefacció i posarem més radiadors i finalment està previst que l'entrada de l'escola doncs, també sigui per gent amb mobilitat reduïda.
11: I una de les millores és el post 2026, que és la reforma integral de l'edifici Escola-Ajuntament. L'escola, farem una reforma integral, més una ampliació d'una tercera aula per poder donar el servei del cicle inicial. Com que és una reforma total, aquesta subvenció ens anirà molt bé per complementar els diners que ens han donat del POS.
6: També se'n veuran beneficiats Can de Bànol, Llanar, Ribes de Freser, Sant Pau de Segúries, Vallfogona de Ripollès i Vilallonga de Ter.
0: Novament, un fons voltor americà intenta desnonar una mare i una filla de Vallgorguina. Enric Rubio, Ràdio Televisió de Cardedeu.
12: Així és, Ona. De fet, la plataforma d'afectats per habitatge i el capitalisme s'està preparant i organitzant per tal d'aturar el desnonament de la mare i la filla de casa seva a Vallgorguina el proper 22 de maig. Com bé apuntaves, es tracta del segon intent del fons voltor d'Ivarian Cerberus de desnonar aquesta família, la qual hem pogut saber que es troba en situació de vulnerabilitat i que fa 20 anys que viu en aquest habitatge del carrer Anoia número 22. Han fet saber des de la PAC que la mare havia comprat l'habitatge abans de l'esclat de la crisi econòmica, però que al cap d'un temps li va ser impossible assumir la hipoteca, que pujava a 800 euros mensuals. No obstant, gràcies a l'acompanyament de l'entitat, l'any 2016 va aconseguir accedir a un lloguer social gràcies a la llei 24 del 2015, impulsada per fer front a l'emergència habitacional i la pobresa energètica. A dia d'avui, el contracte de lloguer social ha finalitzat i la propietat s'ha negat a renovar-lo, tot i saber que la família continua acreditant la seva situació de vulnerabilitat i que la propietat és del fons voltor d'Ivarian, que va comprar l'habitatge al BBVA mentre la família tenia vigent el lloguer social, sense notificar-los-ho en cap moment. I és que llavors haurien tingut dret a optar a comprar casa seva, però aquest dret, tal i com asseguren des de la PAC, se'ls va negar il·legalment. Així doncs, l'entitat alerta que en aquest nou intent està prevista la presència d'unitats de les àrees regionals de recursos operatius de Mossos d'Esquadra. La plataforma també assenyala directament les administracions públiques i denuncia que l'Ajuntament de Vallgorguina i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya tenen eines legals per aturar aquesta injustícia i que, si el desnonament s'executa i la Laura i la seva filla han de marxar de casa, també serà responsabilitat de l'administració. S'ha de tenir en compte, per acabar, que el fons voltor d'Ivarian Cerberus està considerat un dels tenidors amb més presència a Catalunya i arreu d'Espanya i compta amb una important cartera d'habitatges al Baix Montseny. D'Ivarian va ser creat el 2018, inicialment com una aliança amb el BBVA i opera com un dels gestors de pisos i actius immobiliaris de tot l'Estat.
0: I la plataforma Salvem les Guilleries ha fet efectiva la primera reunió veïnal a Sant Sadurní d'Usormort en contra del Parc de Natura Andreu Jiménez.
2: La primera reunió veïnal en contra del Parc d'Animals de Sant Sadurní d'Usormort planteja sí, diverses actuacions. Una quarantena de veïns han posat de manifest la preocupació que hi ha per la manca d'informació que han rebut com ara pel que fa als impactes ambientals i territorials o als canvis urbanístics. La plataforma ha acordat traslladar el cas en el síndic de Greuges si no hi ha resposta, així com va presentar una instància a l'Ajuntament de Sant Sadurní. Anna Girbau, la seva portaveu, ho explica.
13: La idea és poder visibilitzar aquesta disconformitat i intentar manifestar la nostra oposició davant del projecte. Per tant, estem oberts a qualsevol proposta que pugui sortir, que pugui buscar aquesta reivindicació.
2: Salvem les Guilleries sol·licitarà una reunió amb la consellera de Territori, Sílvia Paneque. Exigeixen als agents implicats transparència i accés a la informació pública davant el projecte. Sentim a Imma Mestres de la urbanització de Sa Carrera de Bujons i a Joan Josep Riera i Quim Riera, veïns del municipi.
14: Sant Sadurní és un municipi que té de ser forestal, ramader, i el que no tenim de fer és el que vol l'administració, aquí posar-hi bestiar perquè hi hagin pestes, perquè hi hagin d'allò, no. Aquí no ens convé, no ens convé que hi hagi... Ja tenim una diversitat.
15: Si això és un parc natural i està dintre de la xarxa de parcs naturals de Catalunya, fotre un parc temàtic dintre d'un parc natural és un nyap.
16: Creiem que això és un... l'afany és lucratiu. Sabem que, evidentment, al territori hi ha problemes, que el bosc s'ha de gestionar i que, per tant, tot això ja ho entenem. Però aquest projecte, doncs, ens sembla que s'ha de fer i se n'ha de parlar amb el veïnat. I amb...
2: La primera trobada ha servit per organitzar-se i començar a assentar les bases per encaminar les seves reivindicacions. La plataforma la conformen veïns del mateix municipi i dels nuclis dels voltants.
0: I després d'anys tancat i en desús, el campanar de Sant Feliu de Codines torna a obrir-se a la ciutadania. Aquest dissabte s'ha inaugurat la recuperació d'aquest espai emblemàtic del municipi en un acte que també ha servit per reivindicar el valor històric i arquitectònic. Laia de Déu, una codinenca.
17: Una cinquantena de persones van omplir dissabte el campanar de l'església en una jornada marcada pels records, la curiositat i la descoberta d'un espai que fins ara era desconegut per molts veïns. Els assistents van poder pujar fins a la part superior del campanar i descobrir la restauració que s'hi ha fet, però també observar de prop alguns elements arquitectònics singulars de l'espai. Josep Milanova, president de la Fira del Rellotge de Sant Feliu, va destacar la importància de recuperar aquest espai històric.
18: Si hem fet això perquè la gent ja veus amb aquesta escaleta antiga pot venir aquí i si no vol posar més amunt amb aquesta trave doncs és com si pogués perquè les explicacions hi són.
17: Però més enllà del valor patrimonial, el campanar també ha despertat interès des del punt de vista arquitectònic. I és que l'obra va ser projectada per Puigboada, deixeble directe de Gaudí, i conserva elements clarament vinculats a l'horioverse de l'arquitecte modernista, especialment l'escala interior en forma d'hèlix. Per aquest motiu, l'acte també va comptar amb la participació d'Oriol Molines i Isi Nuevo, arquitecte tècnic i cap d'obra de la Sagrada Família, que van aportar una mirada més tècnica sobre l'estructura del campanar. Escoltem Oriol Molines, arquitecte tècnic de la Sagrada Família.
19: L'escala és una escala molt esbelta i que, a més, no s'aguanta amb les parets del voltant. Només s'aguanta amb el nucli d'escala. Si és una escala volada. I, a més, està feta geomètricament seguint un helicoide. I aquesta escala vaig veure que era una influència directa de Gaudí. El Puigboada era un admirador de Gaudí i veig que aquí va veure l'oportunitat de posar en valor la seva obra.
17: La inauguració també va tenir un fort component emocional amb la presència de familiars de les persones que van participar en la reconstrucció del campanar després de la guerra, entre ells la filla de Puigboada i membres de la família Tartera. Unes intervencions que van servir per recordar la història que hi ha darrere d'aquest campanar tan emblemàtic.
0: I Montornès ha demanat a la Generalitat un impuls a la formació professional en la visita que ha fet el conseller Miquel Samper, Enric Rubio, a Ràdio Televisió de Cardedeu.
12: Així és, Ona, i és que, com més dit, el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha estat a Montornès en el marc de les visites que duu a terme habitualment al territori. La trobada ha servit per parlar de formació professional al municipi, de les dificultats de mobilitat a l'àrea industrial i dels dèficits en el manteniment dels polígons. En una curta reunió de treball, l'alcalde ha presentat al conseller el potencial del sector industrial ubicat al municipi, però, des del punt de vista de l'ocupació, aquest pes no té l'impacte suficient en la creació d'oportunitats laborals per al veïnat, perquè en molts casos les necessitats de les empreses no coincideixen amb els perfils professionals de les persones que cerquen feina. Així doncs, davant la situació, el govern local ha reiterat al conseller la seva petició a la Generalitat perquè impulsi la formació professional dual al municipi amb la complicitat del sector industrial de la zona. S'han posat sobre la taula, per exemple, experiències com les de l'Escola d'Hostaleria del Vallès Oriental i els cicles formatius de grau mitjà de cuina i gastronomia i de serveis de restauració de l'Institut Marta Mata. També s'ha demanat que es mantingui la col·laboració del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya amb propostes locals de formació i apropament al mercat laboral, com ara els que es desenvolupen a través del programa Treball als Barris. Per acabar, s'han tractat qüestions de millora de la mobilitat en la zona industrial i en el municipi en general i de l'ajut que sol·liciten els ajuntaments de la Generalitat per afrontar el manteniment de la via pública als polígons industrials, la majoria en un estat d'envelliment que exigeixen una important inversió.
0: I diferents corredors del Moianès han tingut una actuació destacada a la cursa del Segam a l'Aia de Déu.
17: Divendres, el castell terçolenc Biel Segués va guanyar el quilòmetre vertical sub-23 i va quedar en una destacada setena posició a la general. Uma Plans va ser 28a de la general en categoria femenina en el seu debut a la prova. Diumenge era el torn de Joan Guiteres, de Mollà, que va participar a la cursa júnior on va quedar quart a les portes del podi i només a 13 segons el van separar del basc Caín Fernández, que va aconseguir la tercera plaça. La ultra la va guanyar Eloís Elazoui en categoria masculina i Tobe Alexandrov en categoria femenina. Manu Miralles va quedar quart i l'equip 4 Llaunes de Sant Feliu de Codines va poder parlar amb ell abans de començar. Escoltem-lo.
20: A ver, me encuentro bien, me encuentro sano y sobre todo me encuentro con las ganas de venir aquí a plantar batalla, quien sea. A ver, las nevadas de primavera suelen ser fugaces, así que me calculo que mañana por la mañana ya no quedará casi nada seguramente. Pero sí es verdad que la nieve suele ablandar el terreno porque es como un remanente de agua que siempre va derritiéndose en el sitio. Y para mañana pues me veo, bueno, a ver cómo está el día de la carrera. Ojalá llueva, ya lo sabes. Y si nieva otra vez, pues perfecto. Pero que no me corten nada del recorrido porque entonces ya me fastidia.
17: En clau local també va participar a la prova el codinenc Lluís Prat.
0: Els Catarres, caps de cartell del Festival Flama, amb una banda tribut a Charango i Isaac Muntadas.
21: Ja comença a fer-se clar.

ets on sempre passa. Estem sentint la cançó Diumenge sense drama del grup Els Catarres, que seran el cap de cartell del Festival Flama 2026 de Can Davant, organitzat per la Comissió de Festes Engalanats, que enguany arriba a la tercera edició i se celebrarà el 23 de juny, la Revetlla de Sant Joan. El grup de pop folk que cavalla entre el Vallès i Osona tocarà els seus temes més mítics com Jennifer, Tokyo, Vull estar amb tu, Rock and Roll, En peu de guerra o aquest últim tema. El cartell del Flama el completaran músics de carrer, que és un tribut a Charango. La banda oferirà les millors cançons del grup de Sant Joan de les Abadeses, com Una lluna a l'aigua, Compta amb mi, Quan tot s'enlaire, Mil ocells, La dansa al vestit, Agafant l'horitzó i, com no, Músic de carrer.

0: El festival també tindrà la presència de DJ Cadde i molt més, perquè hi haurà un sopar popular i un quinto musical. I com a prèvia del Flama, el 6 de juny, hi haurà una altra nit de festa i música amb l'actuació de l'orquestra Diversiones. A banda, també hi haurà Mami Pipa i DJ Disco 80-90 per tancar la nit.
1: I seguim parlant de música, perquè el Festival Estrenes de Girona va ser el tret de sortida de la presentació del nou disc de Dan Peralbo i el Comboi. La plaça de la Catedral va vibrar amb el grup osonenc Canset en Gira, que farà parada per les Masies de Voltregà el proper 26 de juny, Andreu.
2: King Goig és el nou disc de Dan Peralbo i el Comboi, i King Goig també es poden escoltar. Aquest grup osonenc que torna amb 11 cançons molt seves, seguint un estil molt marcat i introduint algunes novetats com els instruments de vent. La presentació d'aquest nou treball va ser al Festival Estrenes de Girona a les Escales de la Catedral. La rebuda, tot un èxit abans, però van fer una prova davant el públic més íntim que els va ajudar a preparar-se per la gran cita. Pel que fa als concerts, de fet, la primera vegada en presentar el disc a casa serà el proper 26 de juny a les Masies de Voltregà, al Festival Al Cel Obert, on convertiran escenari amb grups de renom com Sidoní.
1: Acabem aquí aquest repàs informatiu. Anem a saber com està el temps.
3: Casa Tarradellas us ofereix el temps.
1: Pep Acosta, bon dia.
4: Bon dia, què tal, com esteu? Ahir, dic el primer titular, perquè ahir va ser l'últim dia d'aquesta marcada inestabilitat. Mica en mica, l'anticicló de les Açores ens va costant, va guanyant pes i anirà guanyant presència els pròxims dies. Avui ens hem llevat ja amb unes temperatures més altes. Es nota aquesta pujada de temperatures. Hi ha mínimes per sobre els 10 graus cap a l'interior i només una mica de fred a la zona del Pirineu. Ahir encara, déu-n'hi-do les tempestes, vam tenir forces tempestes, però, com deia, mica en mica, l'estabilitat serà la protagonista i serà la tònica habitual els pròxims dies, aquest anticicló de les Açores. Més coses a destacar. Com dèiem, això, aquesta pujada de temperatures mínimes, que ja es nota. Encara alguns núvols avui, alguns núvols. A la tarda, algunes nuvolades que creixeran, però ja no hi haurà gaires precipitacions. Potser només una mica de pluja a la zona del Pirineu, però poca cosa, res comparat amb els últims dies que hem tingut aquestes tempestes tan intenses i extenses. No hi haurà una situació semblant al dia d'avui. Les temperatures màximes també més altes. Es notarà també aquesta pujada de temperatures amb les màximes. Hi ha alguns valors, 23, 24, fins i tot 25 graus. Es va pujant aquest termòmetre. És normal, estem ja encara en la recta final del mes de maig. I és que no podia ser aquesta fresca i aquest ambient tan fresc. Ja es veia que no podia ser. I que mica en mica es anirà revertint aquesta situació. Els vents febles, de direcció variable, molt tranquils. Per tant, dia de menys gruixats, menys tempestes i dia avui ja d'una mica més de calor. Migdia es dotarà ja una mica de calor. Moltes gràcies, bon dimarts a tothom, adeu.
3: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
1: Moltes gràcies, Pep. Fins demà. Nosaltres, a partir de 9:45, parlarem amb la Carme Rodríguez i l'Anna Casals, dues de les organitzadores de la Jornada Solidària de la Recompensa, que es va celebrar aquest dissabte als Hostalets de Balenyà, i després parlarem amb la Mònica Jofre i en Miquel Giol sobre l'última temporada del disc Apassiqué. Però abans de tot, 3 minuts i tornem. Fins ara.
5: El nou FM, el nou so d'Osona.
6: 24/7. Avui, un cotxe per moure'm.
7: Demà, una furgoneta per treballar.
6: I demà passat, un monovolum per viatjar.
7: A ALR pots llogar cotxes, furgonetes i camions a la teva mida i pels dies, setmanes o mesos que necessitis.
8: Desplaçaments, viatges, mudances, diferents plans, però la mateixa solució.
7: ALR, lloguer de cotxes i furgonetes. Som a Vic, informa't a alr.cat.
8: Sigui on et porti el teu camí, comença amb ALR.
9: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.

0: a Impremta Mater estrenem un nou servei de copisteria des de la web. Estalvia temps. Envia els teus documents a impremtamater.com i passa-ho a recollir quan vulguis o t'ho portem a casa. Impremta Mater. Ens trobaràs a la carretera de Sant Hipòlit 23 de Vic.
1: A Vic ja pots descobrir el nou centre MG de Movento, al carrer Lleida número 8. Estrenem concessionari i volem que ho celebris amb nosaltres. Vine a descobrir les nostres ofertes especials d'obertura i emporta't el teu vehicle MG totalment equipat i amb 7 anys de garantia. 100% elèctric, híbrid o gasolina. El cotxe que busques és a Movento Garage MG a Vic. Tecnologia, mobilitat i futur al teu abast.
2: Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
3: Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club, amb Susana Carmona.
4: Jazz Club, dimarts, a les 11 de la nit, al 9FM.
5: El 9FM. El nou so d'Osona.
6: Territori 17.
7: Són 9:45 del matí, anem a fer un repàs a les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Andreu Jiménez, bon dia de nou.
8: Bon dia de nou, bona.
7: Va, doncs començarem per la portada del diari de La Vanguardia.
8: Que avui va dedicada principalment a la política. El titular, Illa i Junqueras, tancant avui el pacte per aprovar els pressupostos. Esquerra arrenca el PSOE i el PSC més recursos per a l'Agència Tributària, inversió en la línia orbital i majoria catalana al Consorci de la Zona Franca. I pel que fa a la imatge destacada, doncs, amb la ressaca de les eleccions d'Andalusia d'ahir dilluns, Juanma Moreno va anar al carrer Gènova, a la seu del PP, on es va reunir amb tots els barons per valorar aquesta victòria electoral, encara que no va ser l'esperada, ja que no va aconseguir la majoria absoluta. I el que llegim també és Moreno vol governar sense Vox en espera de les seves exigències.
7: Doncs a veure si es compleix, perquè sabem que si Moreno no pacta amb Vox... no podrem...
8: Una abstenció. Amb una abstenció sí que es podria.
7: A veure.
8: Anem al diari ara.
7: Anem al diari ara.
8: També política. Esquerra valida els pressupostos d'Illa. El Consell Nacional dels Republicans dona llum verda a l'acord amb els socialistes que es presenten avui. Les claus per entendre què és la línia orbital ferroviària que ha permès desencallar els comptes. Ahir, de fet, la imatge és d'Oriol Junqueras i Salvador Illa en aquest pacte que han arribat als dos partits, on la línia orbital ferroviària va estar a l'ordre del dia i ha estat clau en aquest pacte dels pressupostos. També el que hi hagi Moreno Bonilla vol governar Andalusia en solitari i Vox li reclama la prioritat nacional.
7: El que comentava la també portada del diari de La Vanguardia.
8: Exacte, una estructura similar.
7: I també seguim per al periòdico, perquè també té la mateixa línia editorial avui.
8: Així es fa referència als pressupostos. Illa tindrà pressupostos a l'aprovar Esquerra al pacte, explica, després de l'aval del Consell Nacional dels Republicans, la validació final dels comptes queda en mans dels comuns, que demanen 650 milions més en habitatge. I a la imatge destacada, doncs, són les restes d'avions a l'aeròdrom de Sabadell, on es calcula que a Catalunya, als aeroports, hi ha 87 avions abandonats.
7: Doncs acabem el repàs de portades dels diaris catalans, com sempre per la del Punt Avui, que també va per la seva línia editorial.
8: Sí, però avui una que no ens sorprendria si sortís als altres diaris, ja que parla, doncs, veiem la imatge, que és el número 10 de Downing Street, és a dir, la casa on viu el primer ministre del Regne Unit, Keir Starmer. I el que llegim al titular és Supervivència en joc. L'hecatombe laborista en les últimes eleccions d'Anglaterra amenaça la continuïtat del tradicional bipartidisme britànic i col·loca el primer ministre Starmer contra les cordes.
7: Doncs, Andreu, obrim la mirada i anem a veure què diuen els diaris de la resta de l'Estat. Començarem per la portada del País.
8: Vox reclama al Partit Popular Andalús que assumeixi la prioritat nacional. És a dir, el mateix titular que llegíem al periòdico. El president de la Junta aboga per governar en solitari i busca acords. Feijóo aprofita la victòria del Partit Popular per llançar la seva campanya a les generals. El PSOE intenta passar pàgina després de l'enfonsament del diumenge sense autocrítica. I a la imatge, doncs, els dos protagonistes també de la jornada d'ahir, sobretot a nivell català, però aquí el País també ho vol remarcar publicant la imatge a la portada, que és l'encaixada de mans entre Salvador Illa i Oriol Junqueras, que han arribat a un acord per als pressupostos catalans per aquest 2026.
7: Una imatge molt simbòlica, eh?
8: Correcte.
7: A punt de donar-se de les mans. Andreu, seguim per la portada del Mundo.
8: El PSOE deprimeix els seus alcaldes i barons. No ens vingueu de guanyadors. Càrrecs i dirigents locals reclamen autocrítica per evitar un altre varapà.

0: en les autonòmiques i les municipals. A Ferraz i Moncloa creuen que Sánchez és l'únic imant per tornar els seus votants al 2027. I a la imatge destacada, doncs, Feijó aposta per la Via Moreno amb els valors d'Ayuso. Mm-hmm. I a la imatge, doncs, també de la mateixa,
1: que veiem
0: a la Vanguardia, doncs, dels barons del Partit Popular, juntament ahir tots units en aquesta imatge que reforça la unitat del partit a la seva seu a Gènova.
1: Seguim per la Razón, Andreu.
0: Moreno s'adapta a la via de Feijó per al canvi i negociarà amb Vox. El PP es dona temps a Andalusia i la sortida apela a una aliança parlamentària, però que vol sortejar el govern de coalició. Els de Pascal centren obsessivament la seva estratègia en col·locar, com hem comentat, la seva iniciativa de la prioritat nacional. A Gènova fixen el seu objectiu, el compte enrere per fer fora a Sánchez de la Moncloa. Comença la nostra campanya. I a la imatge, doncs, les dues cares de la moneda d'aquestes eleccions. A una es veu a Feijó juntament amb Juanma Moreno abraçant-se i a l'altra Pedro Sánchez a l'executiva federal del Partit Socialista.
1: I acabem el repàs amb la de l'ABC, Andreu.
0: Sánchez no es culpa després de quatre derrotes. La d'Andalusia se suma a les d'allà d'Extremadura, Aragó i Castella i Lleó, sense que Moncloa assumeixi ninguna responsabilitat i no són extrapolables a nivell nacional. No hi haurà canvis en el full de ruta ni avançament electoral. I a la imatge, doncs, els guanyadors de la jornada del diumenge, Feijó juntament amb Juanma Moreno ahir a Gènova en aquest acte que va servir, doncs, per celebrar aquest triomf del Partit Popular.
1: Doncs moltes gràcies, Andreu. Aquestes són les principals portades dels diaris que trobem avui al quiosc. Ens veiem en una estoneta i fins ara.
0: Així és, fins ara, Ona.
2: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
1: Passen 5 minuts de 9:45. Un grup de WhatsApp i una idea, recompensar a totes les persones que han estat al seu costat al llarg de la seva malaltia. Així va néixer la recompensa, la jornada solidària que es va celebrar al llarg d'aquest dissabte a l'edifici de la pista dels Hostalets de Balenyà. I avui al Territori 17 tenim aquí a l'estudi, tornem a tenir la Carme Rodríguez i també avui ens acompanya l'Anna Casals, dues de les organitzadores de la recompensa. Carme i Anna, moltes gràcies per estar aquí avui amb nosaltres.
3: Bon dia, gràcies a vosaltres.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Abans que tot, preguntar-vos com esteu, perquè suposo que, a part de cansades, perquè dissabte va ser un dia que no vau parar, suposo que també teniu ressaca emocional, no?
3: Com diu en David, no passem per la porta.
4: Sí, la veritat és que va ser un èxit absolut. No ens ho esperàvem tant i estem, bueno, contentíssims. No, és que no hi ha paraules per descriure-ho.
3: Hem tingut recompensa.
1: Exacte. I potser el que buscàveu ho vau aconseguir, no? Al final.
3: Exacte. Sí, sí.
1: Abans que parlar de justament el dia de la recompensa, expliqueu-me, per la gent que no ho sàpiga, d'on va néixer aquesta idea.
4: Aquesta idea va néixer del David. Mm. Va ser el David que ell, quan va fer els 40 anys, no ho va poder celebrar perquè estava en preprocés de la malaltia i li va quedar com l'espineta de no haver pogut celebrar els 40 anys. I llavors va dir, potser no puc fer una festa com la que jo hagués volgut, però vull fer una festa. I ara la meva idea és fer una festa agraint a tothom que ha estat aquí al costat. I això ho va parlar un dia que estàvem esmorzant tots tres. I vam dir, doncs vinga, t'ajudem.
1: Vau dir, doncs ens animem, no?
3: Ah, ens va agradar molt la idea i sobretot al final quan ell va plantejar la botifarrada, tot el que vam fer i donar els diners a l'Associació contra el Càncer. I clar, vam obrir uns ulls perquè no sabia, jo no m'havia pensat aquest final. No sé què, ell volia celebrar l'aniversari, però llavors quan va acabar, ostres, ja vam posar fil a l'agulla l'endemà.
4: Exacte.
1: Clar, al final vull dir, o sigui, és aquesta recompensa per, doncs, per celebrar tot el que al final, bueno, aquesta recompensa que ell volia donar, però al final amb un final solidari, no?
3: Exacte. O sigui, ell sempre deia, pues, que volia agrair a la gent del poble, tota la gent que havia estat per ell, sobretot els del costat, no? I la gent que t'envolta i que pateix per tu, doncs agrair-li, doncs, tot el que han fet i bueno, es torna una cosa solidària, però com agraïment de dir, doncs me n'he sortit i he passat tot aquest procés, però ha acabat bé.
4: Sí, el fet de viure en un poble potser també fa, no? Que vas a comprar, que vas pel carrer i la gent et pregunta i et dona ànims i, no? I aquí és on es va centrar molt el David i on va néixer aquesta, sí, aquesta seva idea.
1: Però sí, que ara m'ho explicaves, estàveu els tres esmorzant. Per tant, és a dir, us coneixíeu d'abans, no us coneixíeu, que al final què us va acabar unint?
4: Nosaltres ens coneixíem de vista, però no formem, també som de tres edats diferents, no formem part ni de la mateixa colla i així. Però sí que amb l'Anna... Jo vaig ser la...
3: El destí.
4: Ens vam anar trobant, perquè és que amb l'Anna ens vam trobar amb una analítica, justament, de l'hospital. Jo ja havia començat amb el procés. L'Anna tot just començava i em diu... Jo també he punxat. I a partir d'aquí... I amb en David ens vam trobar a la sala de quimio. Llavors, a partir d'aquí, l'Anna va crear un grup, sí. Un grup de WhatsApp, i aquí és on vam començar. Era com Radio Patio, que em deia el David, no? I aquí ens explicàvem, compartíem, sí. I així és com va néixer. Llavors, a partir d'aquí, un dia anem a caminar, un dia anem a esmorzar, no? I és on va néixer tot plegat.
3: Exacte. Sí, sí, no hi ha més.
1: En David explicava que això era una idea que ell ho tenia aquí, que des de que li van donar la bona notícia de que ja l'havien acabat d'operar i que tot havia sortit bé, ell ja ho tenia aquí posat, sí, sí. I llavors vosaltres el veu com acompanyant aquest procés de dir, doncs, va, ho farem per als tres, no?
3: Sí, sí, ell tenia el nom, tenia tot, o sigui, ho visualitzava tot, com ho va fer-ho, perquè nosaltres, sobretot la Carme, ens parava els peus, perquè dèiem, baixeu de la parra, que... però ell que sí, que tanta gent i que ja veuràs... I, bueno, i al sí. Final se li ha de donar la raó. Exacte. Perquè ha estat com ell ha volgut.
1: A part d'això, la recompensa també, bueno, el que comentàveu, és donar valor a aquest acompanyament durant la malaltia, no? A l'acompanyament de les persones que us envolten, però també entre vosaltres, oi?
3: És molt important tenir suport i... que és el que jo dèiem, que bueno, el que no vols és que pateixin, no?, els del teu costat, i no saps com fer-ho, però bueno, tot surt com surt, no? Perquè, per malauradament, no tothom ha estat de sort com nosaltres, i això és el que et queda allò que dius, sí, però aquest dia mateix, el dia de la festa, jo veia gent pues, que, ostres, tenien familiars, tenia algú que no havia anat així com nosaltres, i... se t'encongeix el cor de dir, mira, aquest no ha pogut superar-ho, no? I... però bueno, per això són els diners, per la investigació. Estic segura que això ens hagués passat doncs, uns anys abans, potser tampoc no ho expliques, no ho sé, és que no sé com hagués anat, però ha anat així.
4: I aquest suport és superimportant.
3: Sí.
4: El suport dels teus, del teu entorn, de la teva família, de les teves amistats, i jo sempre hi afegeixo, i el fet de poder-ho compartir amb gent que està passant per una situació similar. Això també és molt important. Per mi és,
3: sí, sí.
4: És l'equilibri, no?, que t'empeny.
3: Parles el mateix idioma, per dir alguna
1: cosa. I coses que segurament només us entendreu vosaltres, sentiments,
3: sí.
1: Sensacions, no?, que la resta de la gent sí que us pot donar costat i dir... et puc entendre, puc ser empàtic amb tu, però realment no, perquè no has viscut aquesta part del procés.
3: Sí.
4: Exactament.
3: Bueno, amb en David vam tenir el mateix, el de colon, per tant, ell deia, bueno, és que avui he menjat això, eh? I jo, David, que això no pots menjar-t'ho, eh? Doncs recordes tu el WhatsApp?
1: Bueno, us anàveu ajudant, entenc,
3: sí.
1: No?
3: Sí.
1: Clar, i el més del fet de potser compartir el mateix, llavors sí que és com, ostres, sí. M'ha passat això, a mi també, no?
3: Clar, t'alivia, dius, ah, bueno, doncs mira, és normal, no? O amb el tractament, jo li deien a la Carme, perquè ella anava més avançada, ostres, m'he trobat així, aquesta, m'he trobat... No, però això ja passa, i mira... Sí, va
4: ser. Exacte, perquè et surten pors, no? Et surten sí. Dubtes, et surten moments que... Amb qui pots compartir-ho més és amb algú que passa per això, per una situació similar, sí.
1: I clar, i al final sou tres... O sigui, sou els tres d'Hostalets... Vull dir que al final ha sigut com gairebé el destí, no?, que us va decidir, doncs, mira, us heu de trobar el camí per poder acabar fent això, oi?
3: Sí, perquè hi ha molta gent, no són pas els únics, però no sé per què, mira... clar, perquè podies fer un grup de WhatsApp de 200 persones, sí, segur que estan en la nostra situació, però mira...
4: Sí, vam anar coincidint, és que ens vam veure això, clar, a l'hospital, i llavors ens vam com anar trobant per diferents moments i llocs a Hostalets, i bueno, i per la comarca, no?, a Vic.
3: Sí.
4: I clar, dius, sí, potser sí que ha set el destí, no? I és una de les coses que, bueno, que la... jo sempre ho dic, jo no agraeixo res a la malaltia, però ja que l'hem travessat, sí que en podem treure coses, no? I una de les coses que aquí n'hem tret, jo penso que és aquesta amistat, no? I això és superimportant. Vull dir que ens ha aportat això.
3: Sí. És el que diu. Pots estar content, no per això, o sigui, de la desgràcia, doncs mira, en treus una gràcia, no sé.
1: Ara, abans d'entrar en el tema de la recompensa, ara que estàveu mencionant, què heu après d'aquesta malaltia, què us ha ensenyat?
3: Bueno, jo a valorar la vida, sobretot. Sí que tampoc no diré que se'm va passar a dir... És que no, no sé, sempre he estat optimista i he pensat que, mira, era un procés de la meva vida i que la vida t'aporta coses bones i dolentes i aquesta poder és el que dèiem, de lo dolent surt lo bo i que em venen molts d'entrebancs. Sempre pensava que hi havia malalties pitjors. Mira, pensava, no sé, una esclerosi, una demència, això, penso, no hi ha cura. I això jo els hi deia als de casa meva, però és que això hi ha cura. No sé, i llavors, pues, bueno, veus l'entorn teu, qui tens, no? Jo no puc dir que no he tingut a ningú ni m'ha faltat a ningú, però sí que veus com la gent, no sé, sempre m'ha donat, m'ha agradat més donar que rebre, i aquesta vegada m'ha tocat rebre, i et quedes, ostres, saps que no saps com agrair.
1: Al final de la recompensa, no?
3: Exacte. Sí, sí.
4: A mi m'ha aportat moltes coses i n'he pres moltes coses. Una principal és viure el present. I està molt situada en l'aquí i l'ara.
1: Potser abans... bueno, realment tothom sempre va molt... Tot va molt ràpid, sempre pensem en el que hem de fer després, i després, i després, i al cap de setmana, i no, millor... I ens oblidem, no? Potser a vegades de... Ostres, estem vivint això, gaudim el moment, oi?
4: Exacte. A mi és total, perquè és veritat. Amb el dia a dia, no? Entre la feina, el no sé què... Vull dir, tenim moltes coses, bueno, i allò que ens programem, i de cara endavant, i això... I no, he entès... que no, que és el present, de fet, el present és l'únic que tenim real i, per tant, és el que hem de viure, no? I també, doncs, se m'han reordenat totes les prioritats i per mi aquest jo diria que és el principal aprenentatge, eh? N'hi ha molts d'altres, però aquest el principal, sí.
1: Doncs us vull preguntar com va anar la recompensa, què vau fer durant el dia, perquè jo vaig poder venir tant al matí com a la tarda. Ostres, ple de gent a la pista, no m'ho esperava tanta gent, i a més també tenia un programa que de fins que començava, fins que acabava, ple d'activitats. Què vau fer?
4: Ui, va haver activitats de tota mena. Potser al matí estava més plantejat amb activitats i tallers pels infants. També hi va haver-hi un taller de swing, hi va haver-hi una xerrada de nutrició. Ràdio Pista va fer el programa en directe, van muntar tot l'estudi a fora, al mig de la festa, i van haver-hi moltes entrevistes. Hi va haver un monòleg i un vermut solidari...
3: Sí, sí. Vam continuar llavors a la tarda amb els Titelles, que també era una hora de 5 a 6, que tot ens ho pensàvem a nivell petit, vull dir, posarem quatre coixins aquí a terra
1: i ja està.
3: I venien molts més.
4: És que, clar,
3: no sé si ho tornarem a fer o no, però sí que veus coses que dius, això ho hem fet malament aquí, ho hem fet malament allà, vull dir, ara vas analitzant. Llavors va vindre un grup a la tarda, com es diu, de Barcelona, que, bueno...
4: Ara
3: no me'n recordo. I...
1: De versions, potser era?
3: Sí, però ara me'n recordo de blues, no sé què.
4: De Blues Fathers.
3: Això. És que està bé dir-lo, perquè... I llavors va vindre els Fire Warrior, que això és el d'en David, o sigui, ell volia això, rigui, perquè nosaltres ja tinc una edat que no sabia ni què era. Llavors va venir el DJ Puigdo. I, bueno, fins que van dir prou, perquè...
1: Perquè havíeu de tancar el
3: xiquito, no? Sí, exacte.
4: Vam fer botifarrada, vam fer sortejos, que també vam recollir, va haver molta
3: gent. Gent que ens va fer lots, que també s'ha de donar les gràcies. Que, bueno, doncs entre tots ho vam fer tot. Molta gent voluntaris a
4: ajudar. Molta gent que ens ho demanava els dies previs, si necessiteu qualsevol cosa, i allà van ser el dissabte, sí.
3: Molt bé, molt bé. Bueno, entre pell de gallina, perquè dius, ostres, i va començar això, anant a Can Pairot a esmorzar i pensava, anant quatre replegats aquí, que farem, bueno, la festa d'en David.
4: Exacte.
1: Era la festa d'en David,
4: però va venir molta gent, a més de totes les edats diferents. És que tenies des de... Bueno, clar, famílies que venien amb el nadó, amb el cotxet, nens joves, gent gran, és a dir que... Sí, molt complet.
3: Molt bé.
1: Ja per anar acabant, ara, i tu no ho has dit, ho tornaríeu a fer? Hi haurà recompensa 2 l'any que ve? Potser és una festa que de cop serà una festa consolidada ja al municipi, qui sap?
3: Sí, exacte, no sé, es veurà. No sé.
4: Aquesta setmana tenim una reunió per fer valoració, fer números també, fer la valoració i decidir-ho. Molta gent ens ho demana.
3: Sí,
4: molta gent ens ho demana. I, bueno, Hem de veure.
3: No.
1: Les ganes segurament hi són, oi?
3: Sí, bueno, ja t'empeny, però, clar, penses, no es tornarà a ser més com ara. O sigui, com aquesta no tornarà a ser. La primera és la primera.
1: La primera, però jo crec que amb lo bé que va anar la primera, que les, si en feu més, jo hi seré allà, ja us ho dic, eh? Jo no fallaré. Doncs, Anna i Carme, moltes gràcies avui per acompanyar-nos aquí al Territori 17 i també, doncs, enhorabona, doncs, per aquesta festa de la recompensa, que la veritat, o sigui, us ho dic de tot cor, jo hi vaig anar i crec que, a part de la causa, com estava preparat tot, vull dir que us felicito perquè molt bona festa. No,
3: moltes
1: dues.
3: Gràcies a vosaltres.
1: I en David també, que no ha pogut venir, però en David també.
3: Sí, però ja et dic, David és el rei.
1: Exacte. moltes gràcies.
3: Molt bé, a vosaltres.
4: A vosaltres. Gràcies.
0: Passen gairebé 5 minuts de 3 quarts de 10 del matí.

0: Doncs avui al Territori 17 també parlarem amb la Mònica Jofre i en Miquel Giol, directors del programa Discapacique, un videopodcast del 9-9 amb la Fundació Sant Tomàs i que aquest dimecres tanca una segona temporada, que ja us anuncio que han sigut entrevistes de luxe, però qui ens ho explicarà millor són la Mònica i en Miquel, que tenim els dos per telèfon. Bon dia als dos, què tal?
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Bueno, preguntar-vos, dimecres tanqueu segona temporada i ho fareu amb un programa especial amb el cantautor Guillem Roma, un comiat que es va fer des d'aquí, des del 9-9, des de la Sala Verdaguer, acompanyat també de públic. Expliquem-ho, com va anar.
2: Què et sembla, Miquel? Comences tu?
1: Bé, va, doncs sí, mira, estàvem acabant la temporada i dèiem, va, com ho fem això perquè sigui una miqueta especial, perquè evidentment ha sigut una temporada que involuntàriament o voluntàriament hem pujat molt al nivell amb les entrevistes i dèiem, home, hem d'acabar a l'altura de com ha anat tota la temporada perquè no ens ho acabem de creure ni nosaltres com ha anat. I vam dir, tirem a la piscina i provem a veure si fent una convocatòria ve gent a veure el programa i podem gravar un programa així en públic, en obert, i que la gent ho pugui venir a viure de primera mà així d'intens com ho hem vist com nosaltres i que puguin veure, que puguin fer un tastet del que ha sigut aquesta expectativa. Ho vam provar, va anar molt bé, van venir una quarantena de persones i vam aprofitar per fer un tancament ben rodó de la temporada, com deies, amb en Guillem Roma, que ens va venir, que ja avancem, que tenim una sorpresa al final del programa, que no costa gaire d'endevinar la sorpresa, que és que acabem amb una cançó d'en Guillem Roma, però que ens va deixar una entrevista molt bonica i que la veritat és que em vam quedar molt satisfets. Mm-hmm.
2: Sí, jo crec que justament el programa aquest recull una mica el que ha sigut aquesta temporada, no? Que és aquesta proximitat, una molt bona resposta per part de les persones a qui hem entrevistat, no? I en Guillem no en va ser l'excepció, i sobretot la diversió màxima que hem pogut aconseguir, no? Perquè tots els que hi hem estat involucrats, jo crec que ho hem gaudit molt, i les persones de Sant Tomàs, que són els presentadors i presentadores, en tindran un record excepcional, vaja, per tota la vida, no? Perquè la majoria d'ells, doncs, no havien fet mai ràdio, la majoria d'ells i elles tenien ganes de fer-ne alguna vegada a la vida, i ha sigut, no?, com diuen ells, un somni que s'ha complert. Per tant, crec que el programa que demà es podrà veure i escoltar ho recull i ho resumeix molt bé, i a més amb la il·lusió de que tenien públic, no?, de gent que els estava veient allà en directe, les famílies, no?, que són un gran puntal, doncs van poder-hi anar i tots van poder veure, doncs, el gran creixement professional i personal que han fet gràcies a aquest projecte.
0: Una temporada, Mònica i Miquel, que explicàveu aquí al Territori 17 fa uns mesos, que vau començar amb molta il·lusió i que no sé si ha superat les vostres expectatives. Mònica, explica'm.
2: Mira, per mi sí, vaja, ara parlo personalment, no?, en el sentit de que veníem d'una primera temporada que crec que va ser també molt bonica i molt rodona, però clar, calia també pensar a veure com podíem evolucionar una mica. Jo em quedo amb dos factors, no?, que han permès, crec, fer aquest salt entre cometes, no?, a nivell de repercussió i també de reconeixement, que és, crec que hem sabut trobar uns temes molt pròxims, no?, uns temes fins i tot una mica més personals, d'aquests petits, els temes aquests que preocupen a tothom i que tothom en té alguna opinió, i aquests passen, doncs, de parlar de l'amistat, passen per parlar dels diners, de com gestionem el dol, no? Són coses que tots els que eren els presentadors i presentadores, però també des de casa, tots podem tenir la nostra opinió i les nostres vivències, i llavors això fa que s'aproximi molt més les visions de totes les persones que estem involucrades en el programa i tots els oients. I penso que això també ha donat molt més joc a l'espontaneïtat, no?, a tota la part de la tertúlia. Tots ells i elles han pogut opinar des de la seva sinceritat màxima i des de les seves vivències, que jo crec que és el que li dona la gràcia en aquest programa. I l'altre tema, òbviament, és el nivell de les persones a qui hem pogut entrevistar, no?, perquè jo crec que si en Miquel o a mi ens diguessin, no?, fa uns mesos, mira, tancarem la temporada, hem pogut parlar, per exemple, no?, amb el president de la Generalitat i el president del Barça, per posar dos noms, jo crec que haguéssim dit, home, no, però què dius, no? I ho hem aconseguit, no? I això també demostra, vull creure, que demostra que tenim una societat oberta, inclusiva i amb ganes de canviar una mica les mentalitats, no?
0: Miquel, no sé si tu també... Jo crec que, òbviament, sí que ha superat les vostres expectatives que teníeu pel principi del programa.
1: Home, i tant. Bueno, la temporada passada ja la vam tancar molt contents i també la temporada passada ens va ajudar a veure què podíem millorar, malgrat el contents que estàvem, i aquesta temporada ha sigut d'aplicar què podíem millorar el que vam veure que podia fallar. Llavors, ha sigut això, d'anar fent prova i error, de dir, bueno, tenim això, per què no provem de trucar tal persona, a veure si ens ve el programa, o per què no provem d'enfocar aquest tema de parlar amb tal persona sobre una cosa completament remota a la que parlaries amb aquesta persona en una entrevista d'actualitat, que són les que solen fer, per exemple, parlant amb els temes d'entrevistes a les persones que hem tingut al programa. Doncs hem mirat d'adaptar-nos a la nostra manera, sense ser vergonyosos en aquest sentit, i de dir, escolta, nosaltres tenim això i ho presentem tal qual. I crec que ha superat les nostres expectatives en efecte, perquè és que no podíem estar més satisfets de tot el que hem pogut viure durant aquesta temporada, ja no tant del programa i de la demostració que és cap enfora i de l'exposició pública que dona, podem arribar a donar gràcies a aquest mitjà, sinó les possibilitats i l'experiència que hi ha hagut al darrere d'estar en aquest programa.
0: Mm-hmm. La Mònica s'ha avançat, i també quan mencionava que heu entrevistat a persones, diguéssim, de luxe, no? Per exemple, doncs, en Joan Laporta, el Salvador Illo. Clar, com ha estat gestionar entrevistes d'aquest caire?
1: Molta paciència.
2: Aquí... En Miquel ho ha fet molt bé i ha de reconèixer que tota aquesta part de producció requereix molta paciència, com diu ell, constància, pedagogia i afegiria també, potser, Miquel, no?, una mica de sort en el sentit de fer la proposta en el moment adequat, en la persona concreta i, bueno, doncs que tot conflueixi, no?, diria. Miquel, no sé si vols afegir-hi alguna cosa més.
1: No, és que al final ha sigut així, ha sigut anar provant gent. Clar, nosaltres al principi de la temporada també fem una cosa, que és reunir-nos amb tots ells i fer una pluja d'idees, de gent que els agradaria entrevistar, de temes que els agradaria tractar. I llavors, a partir d'aquí, agafem les possibilitats reals, evidentment, perquè, per exemple, la Rosalia segur que no la podem entrevistar. Però
2: ho vam intentar, oi, Miquel?
1: Ho vam intentar. Diem, per què no provar-ho? I anem veient amunt i avall, i anem trucant. Evidentment ha portat molta feina, perquè són mesos, bueno, hem estat mesos gestionant una sola entrevista o coses així, però han valgut la pena, i realment per l'experiència que suposa, per exemple, a gravar una entrevista al president Salvador Illa, doncs és una experiència que tot l'equip, bueno, val la pena. I per molt que hagi portat mesos gestionar-ho, moltes trucades, doncs és una cosa que realment val la pena, i al final, quan ho veus a la tele, quan ho veus, sents per la ràdio, dius, és que és això, ha valgut la pena.
0: Uh-huh. I també és veritat que potser, no sé si ho desconec de la temporada, de l'última temporada, la primera, però és veritat que potser amb aquesta segona heu provat coses noves, com per exemple els making-ofs. Miquel, no sé si m'ho pots confirmar, això.
1: Bé, la temporada passada havíem fet alguna cosa similar, però aquesta temporada ho hem portat molt més a l'extrem, això sí. És a dir, la temporada passada, com deia, havia sigut un experiment, i al final miràvem d'agafar alguna part graciosa, alguna part de darrere de les càmeres, però és veritat que no ens hi havíem detallat tant com en aquesta edició. Aquesta edició hem treballat molt més tot el que és transmetre l'experiència més enllà del contingut, i a partir d'això, doncs, poder ensenyar, perquè les persones des de casa entenguin que va molt més enllà del que és el contingut que els emetem, que hi ha una experiència al darrere que en certa part volem que ells també s'hi puguin sentir identificats, que si anem al Palau de la Generalitat, doncs puguin venir nosaltres al Palau de la Generalitat, o puguin veure, per exemple, d'una altra manera les persones que... Bueno, com són ells darrere, que, per exemple, sempre acaben els programes ballant. Això és una cosa que vam improvisar un dia, que de cop es van posar a ballar tots ells, i vam dir, us sap greu que surti per la tele, això? I van dir, no, què va? Al contrari, doncs vinga. I cada programa pràcticament hem acabat ballant perquè els encanta ballar les cançons. Doncs aprofitem-ho i dona aquests punts d'espontaneïtat, i que jo crec que també ajuden a connectar amb la gent que ho mira des de casa.
2: Sí, jo crec que el making of ha sigut possible també pel perfil, de persones a qui hem entrevistat, que clar, òbviament hem hagut de sortir de l'estudi, agafar furgonetes, fer trajectes, i tot això ha creat doncs com moltes més possibilitats, no?, de difusió i de gravar. I com a coses noves, Ona, tu comentaves, jo també voldria afegir una secció que hem fet amb en Jordi Castellà, que és una persona també atesa aquí a Sant Tomàs, que ell ens feia cada setmana una píndola de temes que li preocupaven o temes que li incomodaven de la societat respecte a la mirada que tenen a les persones amb discapacitat. I crec que aquesta aportació, no, periòdica de cada setmana també donava peu a que es posessin sobre la taula aspectes d'incomoditat o que ens havien de, creiem, permetre sensibilitzar una mica, perquè en Jordi posava i feia la seva aportació, llavors els presentadors s'hi sumaven, donant-li la raó, afegint alguna idea, i crec que tot això també feia que tinguéssim o que haguem pogut crear un programa d'interès a nivell d'entrevistes, però també un programa, un punt reivindicatiu, que jo crec que és el que tots, Miquel, el 9-9 i nosaltres des de Sant Tomàs hem volgut, no? De dir, mirem quines coses passen, observem les capacitats que tenen totes les persones i escoltem també les seves reivindicacions, no?
0: En fi, al final també acaba sent un programa per trencar estereotips de les persones amb discapacitat. El mateix programa en si és per trencar directament, no?
2: Sí, sí, des del títol, no? Des del nom del programa fins a la realitat, i aquest és l'únic objectiu que tenim i que a més ho hem compartit per sort, no? Amb el 9-9, que aquí ha sigut també, ho ha entès perfectament, i és que les dades de presència de persones amb discapacitat intel·lectual als mitjans de comunicació és mínima, no? És quasi bé zero. Llavors, poder comptar amb un programa íntegrament, no?, presentat i fet per persones amb discapacitat, jo crec que permet demostrar que això és possible, no?, i que les xifres, a vegades, si es posen exemples i es posen ganes, es poden canviar.
0: Mònica i Miquel, abans d'acabar, expliqueu per les persones que ens estiguin veient i ens estiguin sentint on poden veure l'últim programa del Discapacité i on poden també recuperar els altres.
1: El programa d'aquesta setmana es podrà veure, com sempre, es podrà sentir a les 8 del vespre per al 9FM, primer en exclusiu per la ràdio, perquè som un programa de ràdio, això al final va així, i després a 9:15 es podrà veure per al 9TV, més de diverses reemissions que hi haurà al llarg de la setmana. Això serà el principal, i després els programes sempre es poden recuperar a la web del 9-9 i del 9TV, o bé per al YouTube, si busqueu el Discapacité, us sortiran tots els programes i els podreu veure tant en vídeo pel YouTube com en àudio, si els busqueu a la web, a l'aplicació iVox.
0: Exacte. Mònica Jofré i Miquel Giol, moltes gràcies una vegada més per parlar amb nosaltres aquí al Territori 17, i també felicitar-vos i donar-vos l'enhorabona als dos per un programa com el Discapacité, que espero que hi hagin moltes temporades més.
2: Moltes gràcies, Ona. Gràcies a vosaltres.
0: A vosaltres. Adéu, que vagi molt bé. Bon dia.
2: Bon dia.
3: Territori 17. El 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
0: I ara ha arribat el moment de saber quina és la cançó del dia.

com estem sentint és el cant de les senyeres, ja que avui es compleixen 66 anys dels fets del Palau de la Música. A l'homenatge del centenari del naixement del poeta Joan Maragall, l'Orfeó Català va organitzar aquesta trobada on no van faltar ministres franquistes. El govern va prohibir que es cantés el cant de la senyera, però malgrat la prohibició de les institucions, part del públic va interpretar aquest himne carregat de simbolisme catalanista.

0: A Tren d'Alba. Cada dia els usuaris i usuàries de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó ens expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona o les feixugues jornades amb el tren després de treballar.
1: Benvinguts a Tren d'Alba. Aquest matí l'usuari d'XDidac pregunta directament a Rodalies per què fa gairebé 30 minuts que no passa cap tren a Barcelona per l'R2 Nord i demana al president de la Generalitat, Salvador Illa, a la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i al ministre de Transports, Òscar Puente, que dimiteixin, a més de dir-los que són una colla de vividors. El community manager de Renfe aguanta estoicament i només li demana a quina estació es troba per consultar la següent circulació en direcció a Barcelona. I en Didac li diu que és a Montmeló i que acaben d'anunciar que el proper tren passaria a I-35 i encara no hi és. Vol saber el perquè d'aquests 17 minuts de retard. I Renfe li respon que la demora es deu perquè el tren que circulava abans anava amb retard. Mare de Déu, senyor, és un peix que es mossega la cua. La demora de la demora. Ara ens hauríem de preguntar per què ha sortit tard el tren d'abans. Va, ens retrobem demà amb més històries del tren i de l'R3.
2: Doncs de seguida ens endinsarem en el món econòmic amb en Joan Carles Arredondo, en concret amb ell analitzarem l'informe Fènix. Abans, però, anem a fer un repàs de les notícies que us hem explicat fa una hora. I com us explicàvem feia una hora, després d'anys tancat i en desús, el campanar de Sant Feliu de Codines torna a obrir-se a la ciutadania. Aquest dissabte s'ha inaugurat la recuperació d'aquest espai emblemàtic del municipi en un acte que també ha servit per reivindicar el valor històric i arquitectònic Laia de Déu en Codinenca.
3: Una cinquantena de persones van omplir dissabte el campanar de l'església en una jornada marcada pels records, la curiositat i la descoberta d'un espai que fins ara era desconegut per molts veïns. Els assistents van poder pujar fins a la part superior del campanar i descobrir la restauració que s'hi ha fet, però també observar de prop alguns elements arquitectònics singulars de l'espai. Josep Vilanova, president de la Fira del Rellotge de Sant Feliu, va destacar la importància de recuperar aquest espai històric.
4: Si hem fet això perquè la gent ja ho veus, amb aquesta escaleta antiga pot venir aquí i si no vol pujar més amunt, amb aquesta tela doncs, és com si pugés perquè les explicacions hi són.
3: Però més enllà del valor patrimonial, el campanar també ha despertat interès des del punt de vista arquitectònic. I és que l'obra va ser projectada per Puigboada, deixeble directe de Gaudí, i conserva elements clarament vinculats a l'univers de l'arquitecte modernista, especialment l'escala interior en forma d'hèlix. Per aquest motiu, l'acte també va comptar amb la participació d'Oriol Molines i Isinuevo, arquitecte tècnic i cap d'obra de la Sagrada Família, que van aportar una mirada més tècnica sobre l'estructura del campanar. Escoltem Oriol Molines, arquitecte tècnic de la Sagrada Família.
5: L'escala és una escala molt esbelta i que, a més, no s'aguanta amb les parets del voltant. Només s'aguanta amb el nucli d'escala. Si és una escala volada. I, a més, està feta seguint geomètricament seguint un helicoide. I aquesta escala vaig veure que era una influència directa de Gaudí. En Puigboada era un admirador de Gaudí i veig que aquí va veure l'oportunitat de posar en valor la seva obra.
3: La inauguració també va tenir un fort component emocional amb la presència de familiars de les persones que van participar en la reconstrucció del campanar després de la guerra, entre ells la filla de Puigboada i membres de la família Tartera. Unes intervencions que van servir per recordar la història que hi ha darrere d'aquest campanar tan emblemàtic.
2: I també, com us explicàvem feia una hora, el Festival Estrenes de Girona va ser el tret de sortida de la presentació del nou disc de Dan Peralbo i el Comboi. La plaça de la Catedral va vibrar amb el grup osonenc, que enceten una gira que farà parada a les Masies de Voltregà el proper 26 de juny. Andreu Jiménez.
6: Quin goig és el nou disc de Dan Peralbo i el Comboi, i quin goig és també poder escoltar també aquest grup osonenc que torna amb 11 concerts molt seves, seguint un estil molt marcat i introduint algunes novetats com els instruments de vent. La presentació d'aquest nou treball va ser al Festival Estrenes de Girona, a les escales de la Catedral. La rebuda, tot un èxit. Abans, però, van fer una prova davant un públic més íntim que els va ajudar a preparar-se per la gran cita.
7: Som un grup d'amics i toquem junts des de fa mil anys, de mals flipats i tot, i crec que es nota a l'escenari, es nota amb les cançons, amb les lletres, parlem de nosaltres, de lo que estem vivint. I ara que has dit que va ser el primer concert a les Cales de Catedral, és una mica mentida, tot i que no és tota mentida, perquè no està anunciat enlloc, és un secret. Però vam fer un concert, només familiars i amics, a Barcelona, a la Sala Vol. I va ser la prova de foc de dir, abans d'anar a les Cales de Catedral, fem un concert per familiars que no ens jutgin gaire, allà em s'hi va bé. I realment va ser un desastre. I perquè ens vam equivocar amb acords, amb totes les lletres, no vaig dir ni una bé. I llavors va ser com, vale, a una setmana vista de les Cales de Catedral de Girona, ens hem de fotre les piles, i llavors a Girona va anar molt bé.
6: Al disc hi ha cançons de tota mena, barrejant un estil rock més punk i desenfrenat amb un altre més endreçat. Algunes de les lletres fins i tot tenen un to de denúncia, com és el cas de la cançó La Volta al Món, on Dan Peralbo parla d'un abús infantil.
7: Per explicar doncs, el que va passar amb l'Artús Roca, que era un personatge, a més, molt famós d'Osona, de Vic. Sí. Tothom coneixia i tothom coneix, encara el té l'imaginari. I és una persona que va fotre molt, molt de mal a molta canalla. I llavors era com una mica la... Tenia ganes de... Jo vaig ser víctima també d'aquesta persona i tenia ganes de que no es quedés més amagat la seva història ni el seu nom i que se sapigués i que pogués ajudar en algun moment amb algun altre nen o nena que patís això perquè és molt dolorós. A més, quan ets petit no entens absolutament res del que passa i és molt injust.
6: I la portada no els pot representar millor. Un engranatge simbolitza la seva unió. Totes les peces treballen plegades en un projecte que els engresca, com és aquest grup nascut a Osona i ha conegut arreu de Catalunya. De fet, la primera per presentar el disc a casa serà el 26 de juny a les Masies de Voltregà, al festival A Cel Obert, on compartiran escenari amb grups de renom com Sidoní.
2: I el Ripollès rep 736.000 euros de la Generalitat per poder fer obres a les escoles públiques i Isaac Muntades des de la veu de Sant Joan.
1: A principis d'abril, la Generalitat de Catalunya va aprovar un fons de 100 milions d'euros destinats a fer obres de manteniment a les escoles públiques del país. Cal recordar que un de cada quatre centres educatius es va construir abans del 1960 i estan molt envellits. La mesura beneficiarà 723 municipis, dels quals n'hi ha 11 del Ripollès, on s'hi destinaran gairebé 736.000 euros. La vila més beneficiada és Ripoll, amb gairebé 156.000 euros, i que té dues escoles públiques, el Tomàs Reguer i el Joan Maragall. L'alcaldessa Sílvia Orriols encara no sap a què es podran destinar.
8: I ara el que farem serà convocar una reunió amb els dos centres públics que tenim al municipi per detectar quines són les màximes deficiències de cadascun dels centres i determinar a veure quines cal prioritzar, quines obres o rehabilitacions cal prioritzar i veure doncs, a on destinem aquest import.
1: Sant Joan de les Abadeses ha rebut més de 59.000 euros. L'alcalde Ramon Roquer valora molt positivament l'aportació del govern i han de valorar amb l'AFA on s'invertiran.
9: En el cas de Sant Joan de les Abadeses tenim l'edifici Mestre Andreu, que encara hi tenim ubicada l'infantil i la primària, que és un edifici més de 100 anys d'història i, per tant, comença a tenir problemes de tot tipus que segurament no podem resoldre amb aquests pràcticament 60.000 euros que el govern ens farà arribar a través d'aquesta convocatòria. Nosaltres, de fet, ja fa temps que diem que l'edifici Mestre Andreu, en el seu conjunt, és un edifici obsolet, és un edifici amb 100 anys d'història, és un edifici que no té els espais, no té les possibilitats com a edifici que diguem que el nostre institut d'escola necessita i, per tant, per això fa anys que reclamem doncs, que el departament ens construeixi un nou edifici per l'infantil i per la primària.
1: Cal recordar que ja hi ha prevista una segona fase per portar l'escola d'infantil i primària a la Coromina del Bac, on ja hi ha l'edifici de secundària. Sí que ho tenen més clar a Camprodon, Planoles i Ogassa, sentim a Xavier Guitart, David Verge i Albert Solà, els alcaldes d'aquests municipis respectivament.
10: Hem fet una inversió molt gran a l'escola i, per tant, el que farem és aquests diners que ens arriben aquest setembre-octubre els utilitzarem per la inversió que ja hem fet a l'escola, que és tema sàtir, tema pintura, tema finestres, tema cortines.
11: La destinarem a el que és fer els lavabos nous dels grans, dels nens i nenes entre 7 i 12 anys, que els lavabos són molt vells i s'han de fer nous. Després arreglarem totes les canonades de calefacció i posarem més radiadors i finalment està previst que l'entrada de l'escola doncs, també sigui per gent amb mobilitat reduïda.
12: I una de les millores és el post-2026, que és la reforma integral de l'edifici Escola-Ajuntament. L'escola, farem una reforma integral, més una ampliació d'una tercera aula per poder donar el servei del cicle inicial. Com que és una reforma total, aquesta subvenció ens anirà molt bé per complementar els diners que ens han donat del post.
1: També se'n veuran beneficiats Can de Bànol, Llanar, Ribes de Freser, Sant Pau de Segúries, Vallfogona de Ripollès i Vilallonga de Ter.
2: Passen 2 minuts d'un quart d'11 del matí, per tant, és moment de parlar sobre economia. I avui centrarem, com comentàvem, l'Espai Econòmic del Territori 17 en analitzar l'informe Fènix, en el qual un grup d'experts, la majoria economistes, posen a la vista alguns dels mals que han portat que l'economia catalana creixi a bon ritme. Tot això sempre de la mà de Joan Carles Arredondo. Bon dia, Joan Carles.
13: Bon dia.
2: Doncs endavant, explica'ns.
13: Efectivament, la setmana passada un grup d'experts, un grup d'analistes econòmics, van presentar l'informe Fènix. Entre aquests analistes doncs hi ha alguns de bastant prestigi, fins i tot internacional, com Jordi Galí, o com Xavier López Casas Noves, o Modés i Joan, o Miquel Puig, diguem-ne que són firmes que habitualment fins i tot es poden veure en mitjans de comunicació, no tant en el món acadèmic que també, sinó també doncs, que en el món periodístic, i que són economistes reconeguts. No? Doncs aquest grup d'experts, són 7 experts en total, van presentar la setmana passada aquest informe Fènix, que conté, la veritat, el que en podríem dir veritats incòmodes. La màxima incomoditat prové del diagnòstic final de l'informe, que ve a dir, és una síntesi que fem nosaltres, que el model de creixement vigent a Catalunya en l'últim quart de segle condueix, paradoxalment, a un progressiu empobriment de la població. El motiu és que el sector sobre els quals es basa aquest inqüestionable creixement del producte interior brut, que s'ha pogut veure, que després descobrirem una mica més, paguen salaris tan baixos que es fa necessari que la resta de la població subvencioni els serveis dels quals rendeixen els treballadors d'aquest sector. La dada que més il·lustra aquesta tendència a l'empobriment en un context de fort creixement econòmic general és la del producte interior brut per càpita. Catalunya començava el segle amb aquesta dada que prové de la simple divisió del PIB, del total de PIB pel total d'habitants, doncs començava el segle amb 6 punts per damunt de la mitjana europea. 25 anys després està exactament al contrari, 6 punts per sota. La suma de tots dos vol dir que s'han perdut 12 punts percentuals en termes de PIB per càpita respecte a Europa. Això, malgrat que el primer dividend, el producte interior brut, ha crescut més del 50% en termes constants. En termes constants vol dir que es dedueix en cada cas, cada any, l'efecte de la inflació. El que ha passat és que el divisor, el total de la població, ha encara crescut més. I això comporta que el creixement del PIB per habitant quedi només en un 21%. Tenim un 50% de creixement econòmic, però, en canvi, només un 21% de creixement, diguem-ne, de riquesa o de recursos individuals. No? En definitiva, durant aquest quart de segle, s'ha crescut més per agregació, pel fet que hi ha més habitants, que per producció, que per la producció que individualment generen aquests habitants. Aquesta circumstància es produeix perquè els sectors d'activitat que han centrat el creixement tenen productivitats baixes i salaris encara més baixos. Els autors de l'estudi han fet càlculs per estimar que en aquells sectors en els quals la mitjana dels seus treballadors cobra menys de 27.500 euros bruts, s'han de considerar altament subvencionats. I per què altament subvencionats? Doncs perquè amb aquests ingressos no es cobriran el consum de serveis bàsics, posem per cas l'ensenyament, la sanitat, l'ordre públic, i pocs altres, doncs amb aquests ingressos no es cobrirà el consum d'aquests serveis que faran al llarg de la vida aquests treballadors que cobren per sota d'aquest llindar de 27.500 euros. Hi ha sectors en els quals l'aportació de la societat per cobrir la diferència entre l'aportació dels treballadors i el cost efectiu dels serveis públics que se'ls ofereixen arriben a estar justificats per una pura qüestió d'equilibri social. És a dir, no és exactament menys preable que es produeixi aquesta subvenció social, diguem-ne, no? Posem per cas, l'agricultura proveeix aliments a la resta de la societat, contribueix a donar-li una sobirania alimentària, diguem-ne, al país en general, i arrela persones en territoris que, en cas de no rebre aquests serveis bàsics, quedarien desertificats. Per tant, això són factors que justifiquen una aportació de la societat. Les cures també podrien ser considerats doncs, un bé social, doncs, perquè estan cuidant persones que d'una altra manera provocaria algun desajustament fins i tot social el fet d'haver-les de cuidar, no, diguem-ne. En canvi, els autors de l'estudi assenyalen que altres sectors altament subvencionats, aquests que paguen menys de 17.500 euros bruts a l'any de mitjana als seus treballadors, no tenen la mateixa justificació social. Apunten al turisme, en el qual els beneficiats d'aquesta subvenció social no són ni tan sols residents al país, perquè moltes vegades aquesta subvenció està subvencionant persones que venen d'altres països i que, diguem-ne, que estan gaudint dels serveis del país sense, amb uns treballadors que estan cobrant per sota del consum social que produeixen, i també apunten, entre d'altres, al sector carni, que això, diguem-ne, sobretot a la comarca d'Osona, és un sector amb moltíssim potencial. No? Les activitats que l'informe considera altament subvencionades, aquestes que dèiem, l'hostaleria i l'indústria càrnia, en el sentit que la compensació social de la subvenció és insuficient, suposen actualment un terç del total de població ocupada a Catalunya. Però el que més intranquilitza és que en aquests últims anys aquestes activitats amb salaris molt baixos han generat un 44% de l'ocupació. Això significa que són les que més estan creixent. Les activitats que tenen aquesta mena de subvenció social són les que més estan creixent en ocupació. Difícilment en aquest context s'aconseguirà que el creixement de l'activitat es tradueixi en més benestar. Com a exemple il·lustratiu, l'informe assenyala que per cada nit, en un hotel de 3 estrelles a la costa catalana, la societat està subvencionant 6 euros. Cada nit d'hotel, cada pernoctació d'hotel, 6 euros dels catalans que estan subvencionant aquest visitant, no, diguem-ne. Aquesta situació, unida a una disponibilitat de mà d'obra gairebé il·limitada, com es pot comprovar amb el creixement de la població constant que ha tingut Catalunya en els últims anys, estimula empreses i sectors que només són econòmicament viables si paguen salaris baixos. Per això, els autors de l'estudi demanen abandonar un tipus de creixement que només es basa a pagar poc a treballadors provenents, a més, majoritàriament de la immigració. Independentment de l'empobriment general que provoca aquest context, es produeixen un seguit de desajustos en forma de dificultat a l'accés a l'habitatge i als serveis públics, la disponibilitat de recursos naturals, i tot això acaba comportant un risc de factura social. La cruïlla seria clara: o es fan reformes per revertir les dinàmiques actuals, o s'assumeix el risc d'un deteriorament progressiu del model econòmic. Del diagnòstic a la recepta, l'informe també fa propostes per avançar en la correcció de l'actual dinàmica. Intentarem ser sintètics, diguem-ne que segurament aprofundeixen en cadascun d'aquests, però els intentarem enumerar, no? Parla, per exemple, de la necessitat de més transparència en la publicació de la balança fiscal i el valor afegit que porta cada sector, per saber quins sectors són subvencionats i quins no, i de quina manera s'ha d'actuar en aquest cas, no? Eliminar els avantatges fiscals que afavoreixen activitats de baixa productivitat, incrementar el salari mínim per frenar el creixement de llocs de treball poc qualificats, avançar en polítiques d'immigració selectives basades en la qualificació i la demanda, reduir la capacitat turística, reformar polítiques d'ocupació per equiparar-les als estàndards europeus més avançats, revisar el sistema fiscal per evitar recórrer constantment a la penalització de les rendes de treball i de l'estalvi. Una última recomanació que segurament totes les altres haurien de generar més controvèrsia, però segurament aquesta també en generarà, és fer obligatori el coneixement del català per ocupar llocs de treball d'atenció al públic i serveis de cura personal. L'informe Fènix ha fet aquest diagnòstic, es creix en sectors de poc valor afegit que paga salaris baixos, reconeix la malaltia, el creixement econòmic no es tradueix en més riquesa individual i això pot conduir al descontentament social, i apunta a una possible recepta en forma de propostes que són les que hem enumerat ara. En el fons, batega la vella màxima del Nobel Paul Krugman: la productivitat no ho és tot, però a llarg termini ho és gairebé tot. Coneguts els orígens del mal, segurament és el moment de posar-se a tractar-lo, i seria convenient que fos sense gaires esperes.
2: Joan Carles Arredondo, moltes gràcies un altre dimarts més per explicar-nos un altre tema relacionat amb economia, avui sobre l'informe Fènix. Moltes gràcies i ens veiem la setmana que ve.
13: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: A tu, que vagi molt bé. 3 minuts i tornem. Fins ara.
14: El nou FM, el nou so d'Osona. 24/7.
15: A Boi Galtés trobaràs tot el que necessites relacionat amb l'equitació. T'assessorem i t'equipem amb tot el que et faci falta. Som especialistes. No ho dubtis i vine a Boi Galtés. Ens trobaràs al carrer Jaume I de Vic, número 5, al 93-886-1420, a la nostra web www.boigaltés.es i també som a Instagram, boigaltés.equitació.
16: Coberta Serveis Funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Coberta Serveis Funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
17: Obrir un llibre, trobar el regal perfecte, conèixer els teus autors preferits.
16: A Mater, cada racó és una invitació a descobrir, compartir i aprendre. Una llibreria on cultura i proximitat es donen la mà.
17: Llibres, papereria i regals.
16: Mater, des del 1957. Ens trobaràs al carrer Pla de Balanyà 23 de Vic. A Vic ja pots descobrir el nou centre MG de Movento, al carrer Lleida número 8. Estrenem concessionari i volem conèixer

0: Lloga pels dies que vulguis. Més informació a alr.cat.
1: Tothom té històries per explicar. Nosaltres també.
2: Discapaci, què? Un podcast de la Fundació Sant Tomàs i el nou FM.
3: Un espai per compartir.
4: Aprendre.
5: I veure el món des d'un altre punt de vista.
6: El discapaci, què? Parlem de totes les capacitats.
2: Cada dimecres a les 8 del vespre al nou FM.
0: El nou FM. El nou so d'Osona.
7: Territori 17.
8: En punt ara mateix, 11:15 al Territori 17. Guillem Sánchez, bon dia de nou.
9: Què tal, com estem?
8: Doncs avui, molt contenta.
9: Sí?
8: Sí, no sé, perquè crec que comença a fer bon temps.
9: Amb ganes d'aprendre, també, amb ganes d'aprendre. Com escoltàvem ara fa una estona.
8: M'encanten, m'encanten, soc superfan. Això, com que comença el bon temps, ostres... Es nota, en l'ambient, que comença a fer calor.
10: Comença a sortir el sol.
9: Correcte, sí. Correcte. De fet, la pluja no, la vam deixar ja ahir, no? La vam deixar ja fora.
8: Pluja... Es va quedar tranquil, la pluja, mare
9: Mira,
8: meva.
9: Escolta, com a molts pobles i ciutats del territori 17, segur que va passar això que ens diu la Maria. Diu, el segon tro gros, d'un impuls irrefrenable, he tret les plantes al balcó. Ja sóc una senyora.
8: Que s'han de treure les plantes quan...
9: És a dir, les va treure al balcó perquè es poguessin mullar, es poguessin regar amb l'aigua de la pluja.
8: Però també vigileu perquè molta pluja també les pot matar.
9: Sí.
8: Sobretot si hi ha calamarsa, que aquí
9: correcte,
8: va caure
9: correcte.
8: Calamarsa.
10: Hi va caure calamarsa aquí?
8: Sí.
10: Aquí sempre cau, calamarsa.
8: Almenys a casa meva va caure calamarsa.
10: No, és que allà on visc jo...
9: No cau calamarsa.
10: No cau tan sovint com aquí.
9: Aquí és un lloc especial.
8: Exacte.
9: Va, especial com també aquesta combinació de l'Arcadi. Atenció, eh? Ens diu, acabo de recuperar la bomba de la meva infància. Dos punts.
8: Val.
9: Iogurt, Colacao, llet condensada i mel. He rejuvenit gairebé 60 anys.
8: Has dit que sigui Arcadi?
9: Sí.
8: Arcadi, mira't el colesterol, rei. No, quina perquè barreja. Llet condensada, mel...
10: Recent sortida...
9: Colacao i iogurt...
10: Recent sortida de la vaca, no?
8: Jo no ho havia...
10: ja per rematar.
8: Jo no ho havia fet mai, això, vosaltres.
9: Jo tampoc. T'ha d'agradar molt el dolç, diguem-ho així.
8: Però i el molt. I el làctic, sí.
9: Va, no deixem de parlar de menjar, que ens agrada i molt. La Montse ens diu, les truites són una cosa tan versàtil. Diu, una de formatge, de pernil dolç, de carbassó, de moniato, de botifarra negra, de mongetes del ganxet, de pernil salat, de bacallà, arribes a casa cansat i te'n fas una truita tonta i l'humor et reviscola una mica. Truitisme, sisplau.
8: Sí, però hi ha molta gent que està en contra de les truites de, amb tantes barreges. De
10: truita cosa. De cachopo. Jo n'he menjat, eh?
9: I cachopo de truita...
10: És boníssima,
8: eh? Cachopo de truita, m'ho estic imaginant, i tampoc deu estar tan dolent, eh?
10: Buah,
9: mare de Déu.
8: Uah, però truita de moniato?
9: Quina salivera.
8: Va, doncs tens salivera truita... per la truita
9: tinc salivera,
8: de moniato.
9: Tinc salivera per tot.
8: Sí?
9: Va, m'ha agradat molt també aquesta definició d'avui de la Valèria. Ens escriu això. Ser adult és aguantar 20 problemes seriosos en silenci i després col·lapsar perquè et cau una forquilla. Allò que rebentaries un armari, rebentaries una porta, rebentaries tot.
8: Que a vegades per una...
9: Tonteria.
8: Infama cosa... Explotem. No passa res, som així.
10: Va, no ha passat, això.
9: Bona reflexió de la Cristina. No sé si us hi sentiu identificats. Ens escriu, què ho fa que vas bé durant el dia i en arribar a casa et molesta tot imperiosament? Anells, collarets, sostens, pulseres, sabates, cinturons...
8: Sí, per favor, sí. Jo, o sigui, de veritat, porto bastants anells, arracades i coses, eh? I rellotges i tal. Però quan arribo a casa és que faig ras, fora, em molesta tot.
10: Tens estona, no? El matí per posar-t'ho.
8: Estic hiperestimulada de portar tantes coses.
9: Jo només em trec el rellotge i molt de tant en tant. El resta de coses...
8: Bueno, les ulleres, no, també?
9: No, ulleres no, un parell de braçalets i ja està.
10: Jo les sabates i ja està.
9: Sí, sabates i ja està. Va, parlant de coses que molesten o no, atenció al comentari de la Gemma, que ens diu això. He vist algun vídeo de Neymar jugant al Santos i són durs de veure. De debò està per anar al Mundial per davant d'altres o és pura nostàlgia?
10: I no va jugar al Pedro.
9: I no va jugar al Pedro. Atenció, eh?
8: Què voleu dir, que Neymar està xochillo?
9: Fa dos anys i mig que no anava convocat amb la selecció.
8: Ah, no?
10: És màrqueting.
9: I l'han convocat per al Mundial.
10: L'han convocat per màrqueting i ja està.
8: Perquè la gent se'l miri més al Mundial o...?
9: Bueno, per,
10: bé,
9: no sé.
10: No sé.
9: Perquè
10: però...
9: crida l'atenció que Neymar jugui al Mundial.
8: Sí, clar.
9: Va, i en Josep ens posa per davant una qüestió que potser no us n'havíeu adonat vinculada amb el futbol. Ens diu Messi amb Argentina, Neymar amb Brasil, Modric amb Croàcia i Cristiano amb Portugal. No vam escollir ser contemporanis a l'últim Mundial d'aquestes llegendes. Només en vam tenir el privilegi.
10: I jo faig la col·lecció
8: mira,
10: de
8: cromos.
9: Pell de gallina.
8: Jo només...

0: està pensant que és una cançó de la Shakira.
1: I t'has deixat Neymar un.
0: Neymar en Brasil, Messi en Argentina.
1: T'has deixat un, però no hi anirà. Lewandowski en Polònia. També.
2: Correcte. Ai, que si hagués pogut anar, si s'haguessin classificat, hagués anat. Va, i ara que arribarà Mourinho, un comentari de qualitat d'aquest usuari que ens diu: però quina por us ha de fer Mourinho? Nen, no fotem, que et despeixa el guant, li deien a un nen del meu institut que es menjava els plastidècors.
0: No,
1: I despeixa el guant ha entrenat al Fenerbahçe, al Benfica, al Tottenham,
2: a la Roma.
0: Qui és l'Special One?
2: Mourinho. Se'l coneix futbolísticament d'aquesta manera.
0: Ja com l'especial.
1: Busca, sí. Busca cores de Special One.
0: Val. Ara tinc un TikTok.
2: Va, la Carolina ens comparteix una veritat com un temple avui a la secció. Ens comenta: tenir un fill és tremendo, perquè et somriu i t'oblides que no et va deixar dormir en tota la nit.
0: Amor de fills, de mares a fills, pares a fills.
2: I li has de perdonar.
0: Sí,
1: el bo de tenir fills, jo crec, quan en tingui...
0: L'Andreu, que té molts fills.
1: Quan en tingui, crec que els dies que m'hagi de mi pringar i quedar-me amb ell, clar, el ser fan de la NBA, tindré ja estona per distreure'm en aquelles hores.
2: I ell, tindrà un problema, segurament, eh? Quan li facis evident aquesta passió teva i sigui conscient
1: saltarà
2: d'allò que li transmetis.
1: Jordan. Saltarà de la cuneta.
2: Va, i els fills també són protagonistes en el comentari de la Marc, que ens diu: he començat la setmana fent la declaració de la renda i faré un parell de reflexions. Treballar molt no surt a compte. És millor viure amb menys estrès i menys càrrega laboral perquè acabes pagant per treballar. I dos, viure sola i sense fills penalitza, i molt. Bon dilluns.
0: Jo, que doncs fort és fer-se gran, eh? Quantes contradiccions.
2: Per tant, solucioneu.
0: Sí.
2: Treballeu poc i tingueu fills.
0: Exacte.
2: És molt fàcil,
1: i això. I viviu de rendes.
2: I viviu de rendes. Va, i acabem amb la reflexió del dia d'aquest usuari que ens escriu avui. Acabo de demanar un ou i una gallina per Amazon en comandes separades. A veure què arriba primer i resols d'una vegada un dels majors misteris de la humanitat.
0: Mira, és l'última cosa que m'esperava que... O sigui...
1: Això és com el debat a la que s'avecina de Coque i Fermín Trujillo, que investiguen si què va primer, si l'ou o la gallina.
0: Què va primer, l'ou o la gallina?
1: Jo diria que la gallina.
2: Depèn d'on facis la comanda, depèn de quin magatzem...
0: Exacte, si el fas... No direm marques de transportistes perquè no ens paguen.
2: Depèn d'on vingui.
0: Exacte, també d'on vingui. En fi, ens veiem demà.
1: A veure què arriba primer, si Sánchez o la gallina.
0: Home, esperem que en Sánchez, no?
2: No, segur que la gallina. Jo sóc més lent que tot.
0: Va, que vagi molt bé. Vinga. Passen 7 minuts de 2:15 del matí. Després d'aquestes reflexions tan reflexives, és el moment de la tertúlia d'Estar per casa.
3: El Traster, la tertúlia d'Estar per casa del Territori 17.
0: Doncs bé, tenim un dia més el Traster, aquesta tertúlia d'Estar per casa, amb els companys del Territori 17, amb l'Isaac Muntades, la Laia de Déu i l'Andreu Jiménez, i jo mateixa, l'Ono. Què tal, com esteu?
4: Molt bé.
0: Va, us ho pregunto a vosaltres, què va venir abans, l'ou o la gallina?
4: Deixo que contesti primer la Laia.
0: Va, Laia.
5: No. A veure, no, mira aquest marron.
4: De la ciència.
0: Què va venir abans?
4: Jo suposo... Clar, és complicat de dir això, però jo diria que una protogallina, alguna espècie de...
1: Sí.
4: Ésser sí, que no. Ésser mitocondri. Gallina. Sí. Bueno,
5: algú semblant
4: humà,
5: al que coneixem.
4: L'ésser humà deu ser igual, no?, una mica, en certa manera.
0: Clar.
5: Vull dir, sí.
0: Venim no d'una cèl·lula que es van evolucionant fins a ser a vegades exacte. Les persones que som molt intel·ligents, però a vegades també som molt burros. I és així, és la humanitat.
5: Correcte.
0: Res, què tal, com esteu? Mai us pregunto què tal, com esteu, en plan de preguntar-vos com esteu de veritat, o sigui...
5: En plan de, no és un com esteu d'ascensor.
0: És un com esteu de veritat.
5: Com estem de veritat?
0: Sí.
5: Jo, la veritat és de cool. O sigui,
0: de
5: estic
0: cool.
5: Acabant la carrera i estic amb el TFG i dues optatives i no arribo. O sigui, aquest és el meu resum. Això, i suma-li que ara, pues, bueno, a Caldes... s'acosta a l'Escaldàrium, comencen assajos a plaça, molta feina a fer i m'hauria de partir com amb 3 per poder arribar tot amb una mica de salut mental, sobretot.
0: Isaac, tu què tal, com vas?
4: I jo sempre vaig enfeinat, això és així, i és terrible. Sempre, jo sempre faig la broma amb els meus amics, que això des de sempre, des de fa molts anys que els he dit que estic dèbil i cansat, no? I per aquest però no, bueno, ara aquesta setmana millor que l'anterior, la veritat, sí, a veure, no ens enganyarem, però bueno, sempre hi ha mesos que són més complicats a la feina i bueno, i al Ripollès hi ha molta actualitat, ja ho sabeu, vull dir que
0: sí,
4: la setmana que ve tenim un ple Ripoll on prendran possessió els regidors del PSC.
0: Ostres,
4: ja tenim ganes, vull dir que, per exemple, i no sé, sempre passen coses aquí a la comarca.
0: A mi m'agrada molt
5: I
0: una frase, al Ripollès passen coses.
4: Exacte.
5: Andreu. I vosaltres dos com esteu?
1: Doncs jo diria que bé, és que no vaig a complicar, no em complico.
0: Home,
1: jo,
0: de poques paraules, ella està bé.
1: Sí, no?
5: Està bé, ja està.
0: Molt bé, també està bé, eh? És a dir...
1: Tinc salut.
5: No, sí, totalment.
0: molt bé.
1: No, sí, superbé.
0: Jo tinc moltes ganes de, o sigui, de veritat ho dic, que comenci a fer bon temps, perquè, o sigui, crec que sóc una persona que va bastant amb el temps, que abans no em passava tant, però ara molt.
1: I aquests dies que et vas fent gran, eh?
0: Sí, i aquests dies que ha fet mal temps, mare meva...
5: Això també és veritat.
0: Anímicament afecta bastant, eh?
5: Això és l'edat, Ona.
0: No em digueu això.
1: Els 24 passen factura, Ona.
5: 24? Ai, per favor.
4: Quan arribis als 34, veuràs. Que jo hi arribaré en breu i ja veuràs.
5: Ah, no, jo no. Jo arribo a l'edat de Jesucrist a l'octubre.
0: Ah, és bona edat, eh? És bona edat.
5: Oi?
0: Jo crec que és un número que porta... O sigui, a mi m'agrada molt el 33.
1: No porta gaire bona sort.
0: Ah, no?
4: Doncs mira, jo que ho tinc ara, puc dir que, bueno, anar fent, no?
1: Mira en Fernando Alonso, que porta anys buscant la 33, i no l'aconsegueix. Sí. No?
0: És veritat, és
5: bueno,
0: veritat.
5: Doncs ja em quedaré plantada amb 33 anys
0: no,
5: i ja
0: Laia,
5: està.
0: No, Laia, no.
1: Home, jo ho firmo.
5: No, em quedo plantada amb 33 i sempre, per molt que vagin passant els anys, jo dic que tinc 33
1: sí,
5: i ja està.
1: Benjamin Button, vas els anys enrere.
5: Ostres, no em moc.
0: Uf. Bueno, almenys...
5: Sí, ja està.
0: Almenys heu passat el club dels 27. Nosaltres sí. Encara no hi hem arribat.
4: Sí.
0: Com
5: però
0: diria Jaume Espull.
5: Jo crec que és una edat fantàstica, eh? Jo crec que 27, entre els 27 i els 30 et canvien bastantes coses.
0: És,
5: o sigui,
0: és
5: no
0: cert
5: a nivell de vida, potser, però...
0: Els 30 és bona edat, oi? Tothom ho diu. Què opineu vosaltres?
4: Bueno, jo em va començar a caure el cabell, una mica.
5: A mi això no em va passar.
4: Encara en tinc, eh? Però bueno, ja es comença a notar. No bé, sí. Físicament jo crec que estic bé, per exemple. Vull dir que realment és una cosa que això s'agraeix. Jo vaig mirar la meva edat física, realment és la teva, Ona, 24.
0: Ostres! Doncs crec que ens hem intercanviat. Jo crec que la meva edat física és la teva.
4: No ho crec. Però bé, no? El que passa que, clar, hi ha més càrrega de treball, hi ha més estrès. La Laia també ho pot comprovar, no? Ara també, que té estrès, no?
5: Clar, jo crec que al final amb l'edat, i suposo que amb l'experiència vital de cadascú i les motxilles que es porten, al final l'edat és tan sols un número. Jo crec que és indiferent. Això. Sí que és veritat que entens que tens més responsabilitats i potser hi ha certes coses que quan tenies, doncs això, 24, t'afectaven moltíssim, era com el drama de la teva vida, era com... Ai, és que... I arribes als 20... Entre els 27 i els 30, jo crec, i arriba un punt que dius, me la pela. O sigui, me la pela.
0: Això és veritat.
5: Vull dir, fas fins on pots i també és veritat que, almenys en el meu cas, he après a prioritzar-me també a mi, o sigui, a mi mateixa en quant a salut mental, en plan de, vale, no puc arribar a tot, sóc plenament conscient, t'intentes organitzar el millor que pots, però si hi ha coses que no arribes i les has de fer demà, doncs, o demà passat o l'altre, bueno, pues, òbviament prioritzant, no? Vull dir, si hi ha coses que han de sortir avui perquè han de sortir avui, doncs les fas avui, però sempre prioritzant i intentant, doncs, això, saps? Vull dir, jo, per exemple, no tinc aquesta sensació de... Buah, és que em passo un dia al sofà i no sóc productiva. Això em passava a mi quan tenia doncs, la vostra edat, 24 anys. I havia de fer moltes coses.
0: A tu et passa, Andreu?
1: Sí.
5: I ara és com un... Buah, quines ganes de quedar-me tota una tarda sencera mirant Netflix.
4: Sí.
5: I ja està, saps? I ja està. I ser una meva, literalment.
0: Exacte, doncs està bé. Jo us volia demanar una cosa. O sigui, mira, ara ha sortit d'aquest tema de l'edat... Dieu-me algunes coses que us hagués agradat saber abans dels 30 o que us hagués agradat que, per exemple, quan tinguéssiu doncs, la meva edat, com que ho sapiguéssiu. No sé si m'estic explicant, m'he travessat molt, jo... M'enteneu, no? Com un consell.
5: Jo en tinc unes quantes.
0: Sí.
5: Jo en tinc unes quantes. Un, tema declaració de la renta, tema pasta, tema impostos, tot el que implica, pues, això, anar-te'n d'alquiler a una casa, vull dir, tot el que has de canviar, tots els noms, el wifi, tot això, posar una rentadora, molt important. Saber posar una rentadora a la vida és molt important. No sé, que, i que al final jo crec que a la vida gaudeix-la, i fin. Encara que en tinguis 24, que en tinguis 30, vull dir, jo en tinc 32, i a mi m'encanta sortir de festa, no surto tant com quan tenia 24, òbviament, però fes el que creguis, vull dir, això de tancar-se, vull dir, jo tinc moltes amigues i amics que amb 30 de cop han decidit que la seva vida és la seva parella i tot ho fan per la seva parella i tot és la seva parella i tot ho fan junts i és com un, uau, pues jo vull dir, aprecio molt la meva independència, sobretot. I m'ha ajudat a aprendre a estar sola, per exemple, que estar sola no és dolent.
0: Isaac, tu tens algun consell per donar-nos?
5: Els jovenzuelos?
4: Els jovenzuelos. No, sobretot això, cuidar la salut mental i evidentment hi haurà dies que anireu molt estressats, que tindreu molta feina, que és el que deia la Laia, no? Que s'ha de prioritzar en certa manera, no? Les coses i si no pot sortir tot, doncs no ofuscar-se, no? Sobretot això de no estar, hòstia, no estic fent bé la meva feina perquè no surten les coses. No, això és el de menys. Al final també s'ha de prioritzar i descansar, és molt important el descans, jo crec que això ho tinc claríssim.
1: Per fer la backyard sobretot, Per fer la backyard sobretot, eh?
4: Per fer la backyard sobretot, sí, molt important. No, fer més esport també és una cosa que va molt bé per desestressar-se, qualsevol tipus d'esport, al final, anar a caminar, vull dir, córrer,
5: sí,
4: no cal pas anar a fer una backyard, tampoc, vull dir, no us preocupeu.
5: I no cal córrer una marató, ni
4: no cal córrer una marató,
5: matar-te al gimnàs, vull dir, no.
4: No, jo abans, per exemple, mira... amb el tema de les curses sí que m'agradava molt anar a curses i fer-les i eren com objectius i tal, i ara me n'apunto molt poques, vull dir, al final tu passes millor fent l'esport i entrenant i fent alguna de tant en tant i no marcar-te tampoc que has de fer bueno, no has de demostrar res a ningú en certa manera, vull dir, no ens hi dediquem a això, i no sé què us puc explicar.
0: Bons consells.
4: Potser m'agradaria haver marxat abans de casa també, potser és una de les coses que... Però bueno...
5: Clar, però tal com estan les coses ara, crec que està bastant més complicat.
0: Impossible.
4: No, jo era per un tema de perquè no em veia vivint sol, més que res, eh? No per...
1: De les rentadures que hi ha la Laia, no?
4: Això és el de menys, perquè jo sí que ja en sé posar i sé posar rentaplats i sé fer totes les tasques...
5: Ah, jo no tinc rentaplats, eh? Vull dir, això és...
0: És un lujo.
5: Aquí dinero, eh? Per tenir rentaplats.
4: Sí, és una de les coses bàsiques per mi, tenir rentaplats.
1: I tant, estic d'acord amb tu, eh?
4: I rentadora i assecadora, fins i tot, perquè a l'hivern...
5: A mi l'assecadora m'aniria molt bé i no en tinc, la veritat. Això sí que és cert, eh? L'assecadora és un luxe que en algun futur proper em vull permetre.
0: Abans que rentaplats, Laio?
5: Totalment, eh? Ostres. Sí. O sigui, a casa només som dos.
0: Clar,
5: vull dir,
0: és veritat.
5: No hi ha tants plats per rentar. Vull dir...
4: Bueno.
5: A part, no. Jo, per exemple, la meva parella, el Pau, no dina a casa. Vull dir, sóc l'única que dino a casa.
0: És que
5: si
0: literalment fan... rentar un plat i un got i una forquilla.
5: Vull dir...
0: No, Andreu.
5: Ah, sí, Andreu.
1: Jo quan vaig a dinar a casa amb el meu avi, sempre em toca a mi netejar perquè sóc el que arribo més tard i no faig el dinar. I mi, no, jo rentar els plats, rentar la paella, l'olla, el que sigui, val, però els plats em fa molta mandra.
0: Doncs a mi m'encanta rentar plats. Sempre dic que la gent es torna boja.
5: També t'ho dic.
0: Però a vegades quan, jo què sé, algun cop vas de vacances i tal...
5: Jo et convido a venir a casa meva a rentar plats, sí. Si us plau.
0: Us ho juro que no sé per què és com el meu moment de pensar, d'estar tranquil·la, rento plats, em relaxa moltíssim i la gent em diu, segur que ho dius per quedar bé i per conveniència. Dic que no, dic de veritat. Feu-me... O sigui, qualsevol altra tasca no, però rentar plats, us ho juro. Llavors la meva mare, si em sent, em dirà, ets més mentidera? Perquè, bueno, clar, a casa tenim rentaplats. Però de veritat que m'agrada molt rentar plats, gots, forquilles, el que sigui. No sé, cosetes. Cadascú té les seves coses, no?
5: Sí. Jo crec que amb el tema de viure sol o no viure sol, clar, jo no sé tu, Isaac, jo vaig marxar molt jove. O sigui, jo amb 18 anys ja havia marxat de
0: casa.
5: Vas
0: emancipar amb 18 anys, Laio.
5: Sí, he marxat molts cops de casa la meva mare, si es pot dir així. Sí, he tingut bastantes mudances, el que es diu mudances, moltes. Però jo ho recomano 100%. O sigui, l'experiència de compartir pis amb col·legues, gent desconeguda o el que sigui...
0: Que l'Andreu fa que no
1: m'ho cap. Jo amb això no podria.
0: Tu vols, si vols anar a viure sol, Andreu?
1: Amb la meva parella, la teva ja parella. Està. No, no, jo el de compartir pis amb amics, amb gent desconeguda, no podria. Sent que coneixem millor, o sigui, no podria.
5: Jo, per mi, és la millor experiència, òbviament, he tingut experiències complicades. Sobretot pues, per convivència, no? Perquè al final no és fàcil, vull dir... Però jo ho recomano 100%. Clar, vull dir, jo parlo que jo me'n vaig anar a estudiar a Lleida.
0: Ostres.
5: Vull dir...
0: Clar.
5: Al final... tu te lo guises, tu te lo comes. Però molt divertit, l'experiència. També recomano viure sol, qui pot. O sigui, no tothom és capaç de viure sol, completament sol en un pis. Això també és cert.
0: Tu, Isaac, com ho portes, això? Com, quan vas marxar i tot?
4: No, jo vaig marxar fa molt, relativament poc. Jo vaig marxar així a viure... O sigui, ja anava fent la va i ve, però a viure fa 3 anys, com a molt. Vull dir, quan... Sí, 29-30, vull dir, no... Fins llavors jo havia viscut amb els meus pares. Vull dir que no havia tingut aquesta necessitat de marxar. També m'anava bé per la feina i tal. Vull dir, vivim en una casa, llavors hi ha espai, no, cadascú té el seu espai, no hi havia problemes. I arran d'això, de la meva parella que va agafar un pis, doncs pues jo me'n vaig anar amb ella i ja està. I llavors pues aquí hem seguit i, no sé, suposo que anirem canviant-nos a poc, vull dir, també busquem més coses, no? I això.
0: Amb l'Andreu...
4: Fer un futur junts, no?, que es diu.
0: Sí.
4: Teniu fotut, eh?
0: Ho tenim fotut bàsicament pel preu dels lloguers, o sigui, és inaccessible. És inaccessible. Els meus pares sempre em diuen... a vegades, com, o sigui, és que inclús llogar o comprar, és que no hi ha habitatge.
5: No.
0: Però clar, a vegades penso, ostres, al final el fet de llogar és com que estàs com invertint uns diners que cada cop, o sigui, tu... O sigui, és a dir... Pagues per més, no? Al final, si tu compres una casa, si tu pots permetre, doncs estàs invertint els diners en una futura casa. Però és que no hi ha ni per llogar ni per comprar, no hi ha res.
5: O sigui,
0: és horrible.
5: Jo me'n recordo quan vam decidir amb el Pau anar-nos a viure a Caldes, abans d'anar on estem ara. Clar, jo venia amb dos gats i ell venia amb un altre. Per tant, eren tres gats. Trobar pis que t'acceptin animals és matemàticament impossible.
0: Exacte.
5: Vull dir, i més enllà de pagues immobiliària, vull dir, el mínim per entrar ja són 2.000 pavos, que si tens sort i si tens diners estalviats, mira, encara, però si no, com era el nostre cas...
0: No, és fatal.
5: Riu-te a tu. Per sort, després, vull dir, estem molt bé on estem a Caldes de Montbui, estem al centre, pràcticament, perquè vam tenir molta sort, la veritat.
4: Però està
5: molt difícil.
4: La veritat és que també he tingut sort, però bueno, també és veritat que jo penses, ostres, és difícil trobar pisos de lloguer que estiguin bé de preu, això és més difícil, però n'hi ha més del que sembla de pisos, eh? Això també us ho puc dir, jo que fa relativament poc que ens hem ficat una mica amb aquest món i tal, i quan dones veu, ràpidament, jo he anat a veure... 3-4 pisos en els últims temps, vull dir, que els preus de lloguer, doncs, és veritat, eh? Vull dir, sí, 600, 700, 800 euros, no? Vull dir que ja són aquests preus. Jo estic pagant menys que això, també us ho dic, vull dir que en aquest cas estem bé, però, bueno, si dones veus i coneixes una mica, sobretot en els pobles, jo crec que les ciutats deu ser una mica diferent.
0: Sí,
4: Caldes
0: sí,
4: ja és una mica més gran.
5: La ciutat és molt diferent. Sí. Sí. Sí. Sí. Barna i és molt complicat.
4: No, i Caldes, que deies tu, Laia, Caldes ja deu tenir 6.000, 7.000 habitants, no?
1: No, més.
0: Més?
1: Més Caldes, sí.
5: Sí,
4: quants
5: sí.
1: Caldes que
5: home, Montblanc té 7.000 i és més, molt més petit que Caldes.
4: Ah, doncs deu ser com Ripoll, més o menys.
1: No, jo crec que més Caldes, mira, tu.
0: Ho busquem,
1: jo crec
0: no passa
1: que 15 els deu tenir.
4: Sí, 15.000.
5: No tinc ni idea.
4: Ostres, a mi em sona com molts habitants.
1: Veure,
4: no?
0: Mireu, Caldes té... 18.500 habitants.
1: És com la Garriga.
4: És quasi com Banyoles.
1: És com la Garriga.
4: Sí, sí. Doncs no, clar, Caldes és diferent, clar. És un,
5: no, no,
4: és
5: Caldes els lloguers
4: gran.
5: Ara mateix estan amb 1.000 pavos, ja.
4: Sí.
0: Sí?
4: I és més difícil conèixer la gent, no? I
1: a la Garriga igual,
4: que doni veus per trobar.
5: Bueno, sí, clar, nosaltres el pis on estem és d'una amiga nostra.
4: Clar.
0: Val.
4: Sí.
5: Vull dir, aleshores, vull dir, clar, però si no, molta sort a la vida, també t'ho dic.
0: Sí, sí. És que crec que ara mateix l'edat de, per poder-se emancipar, és a dir, sol no, amb algú altre, perquè no, no o sigui, sol
5: ni,
0: no.
5: Ni
0: diria
5: conya.
0: Que són ja, són els 30, eh?
4: Sí, crec, meu,
0: Vull dir que jo sempre ho penso d'una cosa que o sigui, m'angoixa bastant, això.
1: Els salaris són els que són, tot ha pujat i els salaris s'han mantingut.
0: Sí, sí.
4: Bueno, l'objectiu, Ona, doncs, en el teu cas, és esperar a fer fora els pares i quedar-te...
0: Home!
4: A casa, no? Jo crec que aquest és l'objectiu molt que tenim quan som joves. I,
5: sí, sí, sí, sí, sí.
4: A veure, no fotem, vull dir, al final és... Al final t'acaben fent fora... No, fent fora no, però...
5: No, fent fora no, t'acaben convidant a marxar.
4: Sí, a mi no m'han convidat, però és veritat que jo ja al final deia, hosti, jo és com em vaig, saps? Vull dir...
5: No, a mi tampoc, però sempre tinc... Vull dir, jo en aquest cas sóc molt com ma mare, que era un cul inquiet quan tenia la meva edat abans, o sigui, amb 18. Aleshores, vull dir, no, vull dir, era com, vale, pues marxa. Vull dir, aquí tens casa teva, saps? Torna, vull dir, si has de tornar, torna, saps?
0: Exacto.
5: I ja està, no passa res. Vull dir, molt fàcil en aquest sentit, això sí que és veritat.
0: És complicat, la veritat. Vull dir, és una cosa que, o sigui, era una preocupació que abans els joves jo crec que no tenien, perquè al final era com, vull dir, a la que vols marxar o pots marxar ho fas, però ara és una cosa que, vull dir, parlo amb les meves amigues i amb el meu entorn, és una cosa que ens angoixa tots, perquè és que veiem que és impossible. O sigui, si tens parella i sou, vull dir, i els dos teniu un, sou relativament assequible i comences a buscar, doncs pots anar a viure amb la teva parella, però si dona la casualitat que estàs sol o que tampoc cap persona al teu entorn doncs té ganes de marxar i vols marxar tu sol, és molt complicat i és una cosa que és com buf, o sigui, veus que les coses no avancen i que els preus segueixen pujant i pujant i pujant i que hi ha inflació.
1: Per mi el problema no són tant els preus dels
0: lloguers, sinó potser trobar
1: els sous. El problema és el sou.
5: Perquè tot... Els preus també, que és...
1: Va, però abans, el lloguer ha pujat com el menjar, com tot, i l'únic que no ha pujat són els sous.
5: Sí, però ha pujat de manera fatal. O sigui, no hi ha cap regulació dels lloguers. Vull dir, no pot ser que per un zulo de 40 metres quadrats paguis 700 pavos o més.
0: És inassequible, això. Vull dir, has de pagar...
5: Vull dir, no té cap mena de sentit.
1: Tampoc hi ha construcció, i aquest és el problema, també.
0: És una roda.
1: És una... Sí, és...
0: És una... O sigui, sí, una roda.
1: És una roda... Si és un peix, o sigui, es mossega la crema. Sí,
0: exacte.
1: Sí.
5: Però jo crec que abans... No és que tinguéssim més facilitat, sinó que també hi havia un altre factor, almenys en el meu cas, que jo anava rotant de feina. Vull dir, jo, al ser integradora social, jo tenia curro on volia. Mm. Va arribar un punt que si em quedava sense feina, havia d'estar molt de temps sense currar, saps? O sigui, el fet de poder-te moure i poder canviar de feina com tu volguessis també t'ajudava a moure't més i a canviar de lloc on viure. Mm. Saps? Ara no passa.
0: No. Ara és això, és buscar un lloc on assentar-te i com poder trobar una feina estable i viure d'aquella feina.
5: M'ha dit que és canviar de feina. És veritat. Aprens moltíssim, jo ho penso.
0: Sí, sí, vull dir, la gent que ha tingut diverses feines, vull dir, et vas quedant amb les coses bones i les dolentes i al final et va construint com la teva personalitat i la teva manera de treballar al final.
5: Sí, sí, totalment.
0: Bueno, amb aquesta reflexió haurem de deixar aquí el traster. Al final, bueno, un traster diferent, penso, però també doncs, que hem parlat d'una actualitat que tampoc no és mediàtica, però que sí que està sempre... a la boca de tothom avui en dia.
5: I tant.
0: Doncs res, Laia de Déu, Isaac Muntades, Andreu Jiménez, moltes gràcies un dia més per estar aquí al Territori 17 i sabeu que ens veiem demà a les 9 del matí.
5: Fins demà.
4: Fins demà.
0: Fins demà a tothom, que vagi molt bé. Adéu.

0: Territori 17, un magazín del 9FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
1: El 9FM.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, la música que tu vols.

Som foc tots dos i encara crema. Portem a dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc tots dos i encara crema. La

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: va, baixa, sóc aquí.
1: Qui dirà que no quan l'energia empeny el sí? Qui posarà els homes per cantar-s'hi als veïns?
2: Petons?
1: Ara ja no cal.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: només tu volia dir.
1: Ara som gegants.
2: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
3: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
2: Strip, la revista de les bones notícies.